0: 26 litres per metre quadrat, seguida de la Pobla del Duc amb 32 i Montavernera amb 31. També s'han superat els 25 litres a l'Olleria, Bèlgida, Aielo de Malferit i el Ràfol de Salema. A Ontinyent s'han recollit més de 21 litres per metre quadrat a l'Ombria dels Frares i 15 a l'Alt de Toledo. Lluís Francesc, bon dia.
1: Hola, Tomàs, molt bon dia. Avisos per pluges i per tempestes este divendres ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Per a la resta del cap de setmana també es presenta inestable. De moment, l'inici d'este cap de setmana, este divendres, el tindré marcat per pluges que poden ser persistents i puntualment tempestuoses. Les temperatures descendixen i de forma acusada valors al voltant dels 25 graus i els vents bufant variables en la component marítima com a predominant. Tant dissabte com diumenge alternarem estones de sol, això sí, el que menys tindrem, amb nuvolositat i probabilitat de pluja que no podia ser persistent. Vent de tramuntana per moment moderat i temperatures sense variacions significatives.
0: En aquests moments la temperatura a Ontinyent és de 19 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 17 i els 20. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 18 a Atzeneta d'Albaida i 20 a Otos.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunidad. agbengineers.com.
3: Ahora en Ziman, camisetas de tirantes para mujer, 3 por 7 euros. Y camisetas interiores infantiles, 3 por 6 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
4: 1, 2, 3. Y si vendes, si algo me escolta, si portes dins la mateixa revolta.
5: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot encaixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
0: A banda de les qüestions meteorològiques, ha estat notícia que l'Ajuntament d'Ontinyent ha presentat el nou pla de vivenda que preveu una inversió pública de més de 2 milions d'euros entre 2026 i 2030. El pla inclou noves ajudes per a la rehabilitació d'habitatges, especialment als barris històrics de la Vila, el Raval i el Poblenou. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha remarcat que el consistori vol continuar actuant davant del problema de l'habitatge, tot i que aquesta no siga una competència municipal.
6: Jo crec que donem un pas valent, un pas realista, un pas que ha estat treballat en molt d'entusiasme i en molt de carinyo, i que el que pretén, com dic, és no sols millorar els nostres barris, no sols millorar els nostres habitatges, sinó també facilitar que hi hagi vivenda de lloguer per a la ciutadania d'Ontinyent.
0: Aquest programa de rehabilitació contempla dues línies d'ajudes. La primera està dirigida als propietaris que vulguin rehabilitar la seva pròpia vivenda. Les ajudes poden arribar fins als 40.000 euros per habitatge. Aquesta línia es va incorporar a partir de les aportacions de l'Associació de Veïns del Poblenou. A aquesta presentació va estar present una de les seues representants, Macarena Valbuena.
7: Hem intentat aportar la nostra visió i treballar les necessitats i les característiques pròpies del Poblenou. I ens alegra veure que el resultat final obri més possibilitats perquè propietaris i promotors puguen afrontar la rehabilitació de les seues vivendes i edificis. Perquè al final, cada vivenda que es rehabilita és una millora per a qui viu, però també per al carrer i sobretot per al barri. I millorar el nostre barri és també millorar Ontinyent.
0: La segona línia està pensada per a actuacions de major envergadura en edificis amb l'objectiu de generar noves vivendes. En aquest cas, les ajudes variaran segons les característiques de les vivendes resultants. Els habitatges d'entre 70 i 110 metres quadrats i amb 3 o 4 dormitoris podran rebre fins a 40.000 euros. Per als de 45 i 70 metres quadrats, entre 45 i 70 metres quadrats i dos dormitoris, l'ajuda serà de fins a 25.000 euros. I en el cas dels habitatges d'un dormitori i almenys 35 metres quadrats, podrà arribar als 15.000 euros. A més, quan els habitatges no siguin per a ús propi, els beneficiaris hauran de destinar-los al lloguer durant un mínim de 10 anys. El pla s'ha elaborat amb la participació de diferents agents vinculats al sector de l'habitatge i la construcció, també de la mà de Coeval, promotors i constructors. Escoltem al president de la patronal Vall d'Albaidina, a Javier Cabedo.
8: Són segur com altre tipus de plans que en dos dies s'han solucionat, i portem un any treballant en este pla, i jo crec que

0: L'Ajuntament d'Ontinyent t'oferís les més interessants propostes culturals. Este diumenge 4 d'octubre a les 7 de la vesprada, el Teatre Chegaray acull El Barbero de Picasso, una comèdia tendra i plena d'humor protagonitzada per Pepe Villuela i Antonio Molero, dos grans noms de l'escena espanyola.
1: Yo sé que represento a la España en el exilio.
0: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle.
2: ¿Qué te había dicho yo?
0: Regidoria de Cultura. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
3: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
4: Ontinyent posa en marxa un nou pla d'habitatge amb una inversió pública prevista de més de 2,5 milions d'euros fins a 2030. El programa inclou ajudes de fins a 45.000 euros per vivenda per a obres de rehabilitació. El pla també busca recuperar immobles del centre històric i ampliar l'oferta de lloguer amb subvencions de fins a 40.000 euros per vivenda en edificis que generen més habitatges en funció de la superfície i el nombre d'habitacions. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha remarcat que el consistori vol continuar actuant davant el problema de l'habitatge, tot i que aquesta no és una competència municipal. L'escolten.
5: Jo crec que donem un pas valent, un pas realista, un pas que ha estat treballat en molt d'entusiasme i en molt de carinyo, i que el que pretén, com dic, és no sols millorar els nostres barris, no sols millorar els nostres habitatges, sinó també facilitar que hi hagi vivenda de lloguer per a la ciutadania d'Ontinyent.
4: L'Ajuntament assegura que el programa s'ha elaborat amb la participació de professionals de la construcció i l'arquitectura, Coeval i associacions veïnals. Una d'aquestes és l'Associació de Veïns del Poble Nou. La seva representant és Macarena Balbuena.
6: Hem intentat aportar la nostra visió i treballar les necessitats i les característiques pròpies del Poble Nou. I ens alegra veure que el resultat final obri més possibilitats perquè propietaris i promotors puguen afrontar la rehabilitació de les seues vivendes i edificis. Perquè al final, cada vivenda que es rehabilita és una millora per a qui viu, però també per al carrer i sobretot per al barri. I millorar el nostre barri és també millorar Ontinyent.
4: I amb això entrem a la crònica política, perquè Compromís per Ontinyent ha presentat les seues propostes per a les ordenances fiscals de 2027. Nico Calabuig planteja pujar l'IBI als grans propietaris amb vivendes buides i bonificar fins al 95% dels habitatges que s'incorporen a programes de lloguer assequible. En la taxa de residus proposa bonificacions per a qui recicle, amb un 10% per les aportacions d'envasos i cartó i un 5% addicional per l'ús de l'ecoparc. També planteja bonificacions en litio per a rehabilitació, accessibilitat i punts de recàrrega de vehicles elèctrics, i una reducció del 50% de l'IAE per a empreses amb plans de mobilitat sostenible. Escoltem al portaveu local de Compromís, a Nico Calabuig.
7: Sona segur com... El que volem és que els impostos municipals siguin una ferramenta per a transformar Ontinyent i per a millorar la vida en la nostra ciutat i fer que hi hagi moltes més oportunitats per a totes i tots en la nostra ciutat. Presentarem aquestes mesures per escrit per a que siguin debatudes en el ple de l'Ajuntament.
4: Destaquem que Ontinyent ha tret a licitació les obres d'ampliació del cementeri municipal amb un pressupost que supera els 2 milions d'euros. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins al 19 d'octubre. El projecte permetrà ampliar el recinte en prop de 4.000 metres quadrats amb la creació del nou pati 5, que inclourà més de 1.000 nínxols i més de 400 columbaris, a més de lavabos, magatzem, despatx i una nova zona d'aparcament. Escolten a Òscar Borrell, el regidor de Territori.
8: Una ampliació que dotarà de molts més serveis i espais per a nous nínxols, que faran que durant 200 anys tinguem coberta tota la necessitat de nínxols a la ciutat d'Ontinyent, una ampliació que són més de 2 milions d'euros d'inversió i que l'Ajuntament d'Ontinyent farà en aquests mesos després de licitar el projecte per allà començar tota l'obra.
4: 8 i 27.
9: ¿Quieres renovar tu hogar sin gastar de más? Manterol Casa Outlet te da 10 razones para visitarnos hoy mismo. Cojines de decoración desde solo 1,99 euros. Mantas de sofá desde 4,99. Colchas desde 14,99. Edredones desde 16,99 euros. Batas, sets de toallas y muchísimos artículos más. Hasta agotar existencia.

0: Esteban Arroyo, buen día.
1: Buen día.
0: Tomás Marín, buen día.
2: Buen día, ¿qué tal?
0: Uy. El que Tomás está. Uy. Está Carmen en la tos, que porta un mes ya.
3: Yo sí.
0: Tos sin pobre.
3: Y no, yo ya. Estive.
0: ¿Y tú, Tomás, cómo estás?
2: Yo en una catarrada espanto. Así nada, claro. Y desde anit, ¿eh?
3: Pobre.
2: Anit vesprada. Mira, pues coses que passen, els canvis de meteorologia. I una cosa que me van a permetre la paraula, que m'ho deia ma abuela, que era que dormia sense tapar-te el cul.
0: Molt bé.
3: I sense... El cul a l'aire.
0: El cul a l'aire, efectivament.
2: Ella m'ho deia sempre, vamos, una gràcia.
0: Bo, Esteban, tu estàs bé, no?
2: Sí,
0: de moment.
3: I tu, Miguel?
0: Jo de moment també.
2: Moment. Sí, continuem així.
0: Exacte. Bueno, no, que milloren ells.
1: Volia dir que nosaltres continuem així i ells milloren.
0: Això és.
3: Tomàs, el queda un mes per davant.
1: Que mala.
0: El doctor House, una merda. El
1: Carmen. Carmen, és per decret.
0: Doctora Úbeda, per favor. Per decret, exacte. Sí.
3: Bueno.
0: I per decret anem a contar i a explicar a la gent què és el que hem preparat per als diferents programes de ràdio. Mira, Tomàs, mira la cara de Tomàs, que encara està processant.
2: Com bèstia? En sèrio? Sí, dona.
3: Espero que tinguis més sort que jo.
2: Això, jo vaig a tractar, vamos.
3: Que siga una setmaneta i que recuperes ràpid.
2: Carmen, és una amenaça?
3: No.
0: Continguts de l'Hoy por Hoy, Carmen.
3: Vinga, va, anem a posar-nos seriosos. Ahir el nostre company Esteban va poder desgranar un poquet en la ventana

0: Nosaltres a Lluís Francesc, en la secció de diccionari meteorològic, el nostre meteoròleg de confiança, i el que volem fer, això dels colors. A groc,
1: avisos.
0: Groc, taronja, roig, avisos, alertes. Quina diferència n'hi ha?
1: Les demarcacions. Per què eixes demarcacions?
0: Exactament.
1: Perquè, i anem a recordar sobretot que no cal que ploga en la teua porta per a tindre un avís roig, inclús. Val? No vol dir que... És que no plou així, com pot ser un avís roig? Perquè igual a 2 quilòmetres està ploguent.
0: Sí,
1: i molt.
0: A més, també, nosaltres així que teníem avís taronja, molta gent es va sorprendre de que arribara eixe alert, l'alerta que coneguem ja tots, i al final és més que res per prevenció, i el que es podia llegir a l'alerta era que s'evitaren desplaçaments perquè estaven prop d'una zona que sí que estava en avís roig.
1: Clar, estem colindant en una... deixar una zona que estava en avís roig, i clar, és que hi ha que previndre d'aquestes coses, perquè si no després passen les catàstrofes.
0: Més mal previndre que curar.
1: Exacte.
2: I com deia ahir en directe Lluís Francesc, encara que tinguem una alerta i tenim que estar previnguts, abans d'eixir de casa, millor mirar per la finestra.
1: Per la finestra.
2: Era el que ens deia ell ahir.
0: Que és el primer avís.
2: Ara mateix, deia ahir en directe, ara mateix, si mirem per la finestra...
1: Ahir, de fet, te va dir... Perdona, crec que te va dir que d'ací no res plouria.
2: Sí.
1: I va ploure.
2: Sí.
1: I va ploure. És que va ser... És que no és una ciència exacta, la meteorologia. És ciència, però no és exacta. Aleshores, quan veuen com va evolucionant, fan una previsió, fan una predicció, i després, en el moment que s'està vivint, sí que poden dir-te, en 20 minuts va arribar una molt grossa.
0: Exacte.
1: O no. Això és el que després parlarem precisament amb Lluís Francesc, a banda del diccionari meteorològic. Què més coses?
0: Exactament, més cosetes. Vinga, parlarem també amb Leila Bacher-Tazi, directora de l'àrea d'internacionalització d'Ateval, que em disculpe, Leila, si no he dit del seu
1: nom. Bacher-Tazi. Bacher-Tazi. És que Tomàs ha trobat com es deia i com es pronunciava.
2: Vaig a ser molt clar i directe. L'he preguntat a ChatGPT. Pues si no,
1: si no ha al·lucinat és Bacher-Tazi.
0: Bueno, que es disculpe Leila, de totes formes, si no diem bé el cognom. Parlarem amb ella d'eixa valoració de tèxtil hogar i de la participació del sector tèxtil en esta cita tan important. També viatjarem fins a Aielo de Malferit per parlar amb Joan Santacreu, director artístic del MICA, i també amb Cristian Verdú, amb l'alcalde, per parlar d'esta 5ª edició del festival, que se celebrarà els pròxims 3 i 4 d'octubre. Una cita que, després de 5 anys, continua consolidant el municipi com un punt de trobada del circ contemporani, el moviment i les arts al carrer.
1: I volem, perquè clar, el cap de setmana en principi...
0: Està previst que sigui
1: es faça. Està previst que es faça, de moment està previst que es faça, perquè crec que hem passat ja a avís groc, així a la nostra comarca, aleshores que després parlarem, però en principi està tot previst que es faça.
0: L'únic inconvenient és que és al carrer, clar, i el que hem anat veient durant estos dies, Tomàs és qui ho té més controlat i després ens ho contarà, que molts municipis han hagut d'ajornar firetes, han hagut de canviar-les de lloc...
2: Moltíssims.
0: I al final és que clar, la previsió està ahí.
1: Volem. Que... I com acabem el programa?
0: Acabarem amb l'Escola de Música, amb Vivaldell.
1: Fantàstic. Moltíssimes gràcies, Carmen. Hora 14, Tomàs.
2: Si tenim hora 14,
0: si tenim
2: la Baida Albaida, perquè conforme estan les coses a hores del Congrés...
1: Anem a veure. Sí, ja veurem.
2: Ja veurem. Però esperem que sí. El més segur és que tinguem hora 14, on tinguem la Baida Albaida, en un dia en el que, com no, anem a fer tant l'agenda com la no agenda, perquè és l'actualitat a hores d'ara, tot i això canvis que tenim de programació, perquè hi havia diverses activitats a la Vall d'Albaida que són importants per a aquests municipis que s'han tingut que posposar, ajornar i inclús suspendre a la nostra comarca. Us contarem tots els detalls i també deixar activitats que es vagin a dur a terme o que vagin a canviar d'espai, per exemple. En un dia on anem a posar el focus a aquestes xerraetes al nostre Oi per Oi, sobretot amb aquesta valoració de Tèxtil Hogar 2026, que esperem que hagi anat d'allò més bé. Ens centrarem també en diverses qüestions de l'àmbit de l'actualitat. Parlarem en primer lloc com lo d'un apartat que ahir es parlava d'aquest pla de vivenda, d'aquest pla d'habitatge, de rehabilitació. Uh-huh. Doncs ahir va haver una roda de premsa per la vesprada per part de Compromís per Ontinyent, en el qual feia les seues propostes en relació a les ordenances fiscals del pròxim any. Una d'aquestes parlava de la vivenda, altra de residus. Farem un repasset a aquesta proposta que portaran en escrit al pròxim plenari per part de l'equip de Compromís per Ontinyent. També al ser inici

0: I de més, estem esperant les dades de l'atur, anem a conèixer com ha sigut d'evolució a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, i tancarem, com sempre, la nostra crònica esportiva.
1: I ser deportivos?
0: Bueno, avui al nostre ser deportivos on tenia la Vall d'Albaida, és dia de prèvies, anem a poder conèixer els horaris, les veus, com estan les coses per als equips de la comarca. Repàs des de la tercera federació fins a la primera valenciana, segona, tercera, Lliga Comunitat, entre altres categories, amb les veus dels entrenadors, i tancarem també amb Ixa agenda poliesportiva, perquè són molts els clubs barra esportistes de la comarca que debuten en els seus respectius esports. Un exemple, l'ESE Tontinet este diumenge davant el Costera Sur de Múrcia, o Sofia Rodríguez a Siero, a Astúries, en la Copa d'Espanya de ciclocross.
1: Fantàstic. I està esperat, tindrem ventana l'ESE Tontinet, Esteban?
2: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I què tenim?
2: Estarà amb nosaltres, anem a continuar fent agenda, eixa agenda, no agenda.
1: Sí, sí, perquè clar, és cap de setmana.
2: I parlem amb la presidenta de la Junta de Festes de Sant Rafel, del barri de Sant Rafel d'Ontinyent, que estan de celebració. Els actes principals són aquest cap de setmana. Parlarem amb ella, amb Aroa Soler, que ens diu que de moment no hi ha ninguna modificació en la programació. Eixos actes que estaven previstos, que estan previstos per a aquest cap de setmana, continuen igual.
1: Clar, és que el que està previst, que ja hem dit que ha baixat a l'avís groc, que pot ser que ploga en algun moment, un ruixat, però serà xicotiuo, no són tempestes, en principi no està previst, ni la previsió parla de tempestes fortes, i per això hi ha actes que no s'han ajornat, com està contat Esteban, i que sí que es fan, però sí que és de veres, com també contava Tomàs, i després escoltareu, que hi ha molts esdeveniments en diferents pobles de la nostra comarca, fires de comerç en la Pobla del Duc, per exemple,
2: en la Font de la Figuera,
1: que també estava a la Font, s'han ajornat, s'han suspès, i veurem quan es poden fer, perquè estan, en alguns ja tenen clar, en altres encara no ho tenen clar. Quan
2: la Pobla del Duc ho ha passat per a la setmana que ve.
1: La setmana que ve. Sí. Un bon cap
2: aprofiten
1: de setmana llarg,
2: pont,
1: efectivament. Sí. Un bon pont llarg. Ui, que ja està, sí, el pont llarg.
3: Ja està ahí el pont.
2: L'aqueducte.
1: Mira, quina alegria. Mira. Sí, mira, veus, ja somriure. Bé, xics, alguna coseta més?
2: El proper dimecres per a tu serà millor que un dimecres
1: normal.
2: Hombre,
1: per favor, serà, però vamos, dimecres, però el millor de l'any segurament. O no, ja veurem què passa. Carmen, moltes gràcies. Gràcies, Esteban.
2: Gràcies.
1: Gràcies, Tomàs.
2: Adéu,
1: gràcies. Cuida't.

0: Hoy por hoy un tiñén baida al baida.
1: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
2: No es lo mismo un camión usado que un man top use. No es lo mismo comprar que comprar con confianza. En Valsur Truck, en Palma de Gandía, todos nuestros camiones están revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía, financiación y entrega inmediata. MAN Top Use en Valsur Truck. Si es usado, que sea top.
3: Este 17 de octubre, Ontinyent té una cita amb l'atletisme. Arriba la 10K Fundació Caixa Ontinyent. A les 12 del migdia, curses infantils. I per la vesprada, a les 5 i mitja, la 10K Popular. I a les 7, la 10 Elite. Prova homologada. Viu una jornada única d'esport i superació. Inscripcions obertes en xiplevante.com. T'esperem!
4: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este diumenge 4 d'octubre a les 7 de la vesprada, el Teatre Chegaray acull El Barbero de Picasso, una comèdia tendra i plena d'humor protagonitzada per Pepe Villuela i Antonio Molero, dos grans noms de l'escena espanyola.
5: Yo sé que represento a la España en el exilio.
4: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle.
6: ¿Qué te había dicho yo?
4: Regidoria de Cultura. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
0: Hoy por hoy un tiñén baida al baida. Miguel Coy.

0: visquent uns dies i unes 48 hores o 24 hores preocupants en quant a l'oratge, en quant a les precipitacions, les tempestes, no només ací a la província de València, pràcticament tota la comunitat valenciana, més al nord, però avui volem tractar i volem saber com està a hores d'ara i quina és l'última hora, quina és la previsió més que mai per al cap de setmana en quant a l'oratge, a banda de tindre el nostre diccionari meteorològic. Lluís Francesc, què tal? Molt bon dia. Com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Molt bé, molt bé.
0: Benvingut de nou. Clar, és que hem passat 24 hores amb molta incertidumbre també en molts llocs, però com està ara és d'ara el tema d'aquestes tempestes i dels avisos, sobretot, que tenim a la nostra província?
1: És molt important saber que quan entra un meandro fred, quan tenim aire fred a l'altura i tenim la combinació, com sempre dic, de vents humits, bueno, pues se produeixen coses. En aquest cas, núvols i cumulonimbus, i podem tindre tempestes, però això no solament en qüestió d'aquestes dues variants, hi ha més variables, com l'orografia, per exemple, està entrant una tempesta molt forta i de moment entra un altre vall, i en l'altre vall té un aire diferent al que està bufant, i de moment se talla ahí, no? O sea, i dius, ostres, què ha passat, no? S'estava plovent ahir a l'altre costat i aquí no plou. Bueno, són circumstàncies atmosfèriques que fan que siguin variables. I això, la variabilitat és molt comú a les nostres terres, debut també a aquesta orografia que en tenim. I, evidentment, pues, tenim un cap de setmana que si ja han tret aquest avís en roig, que ja se n'ha anat, han tingut pluges molt, molt fortes a prop de la costa, i com ja esperàvem, no tant en l'interior, sí, que, bueno, pues ahir per l'esprada estàvem fent la ventana
0: sí,
1: i ella estava parlant i jo, mira, ara no està plovent, però en un ratet entra, perquè entra de nord cap a sud, entra un bon nucli i ens va caure 12-14 litres per metre quadrat. En una tempesta venia molt carregada de llamps.
0: I va passar, exacte.
1: Sí, perquè no és perquè sigui el mago, no? Aquí no hi ha màgia. És el que li vaig dir també. Són circumstàncies que toquen mirar. Per un costat, observació meteorològica, o sigui, mirar el que tenim al nostre costat i se veuen que com lo tenia negre cap al nord. Un altre, mirem el radar meteorològic de pluja i se sap quin és el recorregut. I per un altre, evidentment, podem veure els satèl·lits. Formació de núvols molt compactes ens donen una percepció de lo que hi ha, lo que poden tindre i la seva configuració i el seu moviment. Això mos diuen si ve o no ve. O sigui, que són cosetes que estan ahí i que van després de les prediccions, clar, dels models numèrics que diuen, bueno, pues va caure, es caurà, perquè, clar, hem tingut uns dies que donava por, la predicció meteorològica ens donava una quantitat de litres que donava a una, vamos, era espantós, però, clar, estaven, i hem de posar-nos en avís.
0: Clar.
1: I hem de donar aquest avís. I què van fer? Que ahir els models van retallar molt de la quantitat de pluja i això se va notar ahir, bueno, pues en molts puestos, però bueno, ahí estan les pluges, ahí estan els avisos, ahí està tot. I el cap de setmana, bueno, pues avui continuem en avisos pràcticament tot el dia. En qualsevol moment anem a tindre, sobretot a partir de migdia, anem a tindre de nou tronades, el cel molt carregat de núvols ja a partir de migdia i possibilitat de pluges. I este cap de setmana, pues continua la situació molt pareguda, en una situació de molts núvols, probabilitat de precipitacions, no n'hi ha avisos, però per observació se poden donar els avisos. Ja sabem que els avisos hi ha per predicció i per observació. La predicció és perquè en temps hem vist que hi ha probabilitat i hi ha que posar-los. I per observació és que si en un moment donat hi ha un lloc que està donant una quantitat de pluja molt forta, doncs hi ha que posar-lo obligatòriament, l'avís, per a que ho sàpien, perquè evidentment no és tot igual. I bueno, ara parlarem dels avisos. I bueno, serà un cap de setmana on les temperatures sí que es donen un respir.
0: Bueno.
1: O sigui, aquesta basca, sí, que hem tingut en dies anteriors, bueno, doncs se'n va. I anem a tindre temperatures per amunt dels 20 graus, 23, 24 graus, en vents de gregal i tramuntana. Bueno, pues que serà un cap de setmana fresquet.
0: De tardor, de tardor, no? Com toca.
1: Correcte.
0: Clar.
1: Correcte. Lo que se diu, arriba al Sant Francesc, que és el dia 4, sí. I diu que el cordonazo de San Francisco se hace notar en la tierra y en el mar. O sea, això, que el tenim ahí i bueno, pues es com si arriba. Igual que arriba l'estiuet de Sant Miquel, també sí. Arriba el cordonazo de Sant Francesc, no? Mm-hmm. que està ahí. I anem a tindre un cap de setmana, pues, moguet. I què tindré la setmana que ve? Pues una puja de temperatures a partir de dilluns, ja estarem al voltant dels 25-26, però continua la inestabilitat i, bueno, pues variabilitat termomètrica, però... temps de tardor, que és lo que hi mana. L'única ja incertesa és que tant dissabte com diumenge podien posar-se avisos. Avui estarem molt atents en tot el que és la predicció dels models i segons el que marquem, pues, se farà o no se farà. I hay que recordar que els avisos es demarquen per lo que són demarcacions.
0: Això és molt important. Això és molt important i vull que... Mira, m'agrada que digues això perquè jo vull que expliques una vegada més com funcionen els avisos. Per què dic això? Perquè porte hores des d'ahir per la vespre llegint, sobretot en grups de WhatsApp, que ja saps que són molt perillosos i que es carrega el dimoni, però fer afirmacions que no són correctes i que la gent creu que si no cau l'aigua damunt d'ell o d'ella, l'avís roig no val per a res. I pot ser que a 500 metres estiga caigant l'aigua i a ella no. I jo crec que això, jo crec que hem de fer molta més divulgació i explicar-ho bé, a veure si d'una vegada per totes queda clar. Així que, per favor, Lluís Francesc, explica'ns una vegada més el tema dels avisos, com funciona.
1: Pues lo que te comentaba, desde Fenómenos Meteorológicos Adversos, FMA, que está en el FIR de Barcelona, que es on se concentren y té una seua relació en MeteoAlarm, que és EumenNet, que és la capçalera de la meteorologia a nivell europeu. Bueno, pues se centralitzen lo que són els fenòmens meteorològics adversos. Hay que controlen pràcticament de tota Europa. Nosaltres tenim la nostra, que és el FIR de Barcelona, el nostre control. Què ocorreix? Que tenim a nivell estatal, tenim un mapa, una cartografia delimitada per províncies i cada província té una connotació climatològica. Què vol dir? Bueno, pues, per exemple, a València hi ha quatre zones. Està interior, sud i nord i litoral, sud i nord.
0: Val.
1: Què ocorreix? Que quan tenim aquestes delimitacions, quan posem un avís roig, perquè estem veient que en Gandia és molt probable que caiguin 200 litres per metre quadrat, però, clar, a València no.
0: Uh-huh.
1: A València és molt probable que caiguin, no tant, però que caiguin.
0: Uh-huh.
1: Però no pa tirar-se del moño. Bueno, què ocorreix? Per la seva proximitat i per tot, i perquè en un lloc d'aquesta delimitació geogràfica es complís l'umbral, estem parlant d'umbrals,
0: val.
1: Si puja de 150 litres per metre quadrat se té que posar avís roig en 12 hores, pues aquests umbrals són els que marquen els avisos. I clar, si no plou 150 litres en un marc de 150 o 100 quilòmetres quadrats...
0: Clar, no, clar, clar.
1: No, i no es cauen de tots en la porta de la nostra casa, com sempre dic.
0: Clar.
1: Digo, ui, que no cau en la porta de casa, i més en situacions convectives, de tempestes, perquè les tempestes són irregulars. Mm-hmm. I com sempre dic, l'orografia fa molt, la humitat, el vent... ja te dic, estàs en un lloc on està bufant l'aire de llevant i de moment pegues a l'altre costat de la muntanya, està bufant el vent de mestral. Pues... pot trencar completament la situació de la pluja que estava caient a Barlovento. I entra a Sotavento i canvia per complet. I diu, ostres, si anava a ploure, no? Bueno, pues, és que és així. El que hem que tindre en compte és que els fenòmens meteorològics adversos se fa per delimitació geogràfica. I clar, hi ha umbrals de neu, de pluges, de calor, de rosales, de pols de suspensió, de... Hi ha una muntona de situacions atmosfèriques que poden ser adverses per a la població.
0: Clar.
1: I clar, sota aquesta situació, el que hi ha que fer és prevenció.
0: Clar.
1: I la prevenció suposa que quan tenim avís roig, no solament en aquesta demarcació geogràfica, pensa que els que estan al costat, ahir, per exemple, en zones de la Vall d'Albaida, en zones de... va eixir també l'alert.
0: Sí.
1: Per què? Perquè és una circumstància que hay que tindre en compte, hay que fer molta pedagogia, hay que fer molta divulgació, perquè sempre mos recordem de Santa Aura quan trona. I si mos passa?
0: Totalment, que, totalment, val, totalment. A més, és
1: igual
0: que
1: es diu,
0: sí, sí, digues,
1: si mos pot tocar la grossa de Nadal.
0: No,
1: però és que te pot tocar el contrari per complet. Així que aquí el millor que és fer prevenció.
0: Clar. A més que cal recordar, i a mi no m'agrada fer això, però cal recordar que l'últim episodi dramàtic que vam tindre i que va patir la Comunitat Valenciana, que va ser la Dana, a la província de València, fa 2 anys, a l'Horta Sud no va caure ni una gota d'aigua. I mireu el que va passar, 230 persones mortes. Aleshores, és que hem de tindre visió, saps? I memòria, també. Hem de tindre memòria.
1: És un efecte, com el comentava ell també, un efecte newtonià. L'aigua, si plau en la capçalera, lo normal és que baixi cap a baix.
0: Clar, clar.
1: I si estan caiguent 700 litres, com per exemple, ese dia 29, estava caiguent en Turis, estava caiguent en la part capçalera de...
0: En Xiva,
1: del Túria.
0: En tot això,
1: o sigui,
0: estaven caure,
1: caiguent de 500 a 700.
0: És que és una locura.
1: En una quantitat... O sea, ese agua té que baixar.
0: Clar, té que anar a un puesto. És que té que anar a algun lloc.
1: I baixa en la conca, en la seua conca.
0: Clar, evidentment.
1: No, l'altra conca.
0: Evidentment, va buscar el seu lloc. O sea, és que va buscar el seu lloc.
1: Clar, perquè sempre diem, l'aigua sempre va buscant la terra en les seues escriptures als amagaes.
0: Però, vamos, que
1: són seues.
0: Que volgo recordar-lo perquè en aquell moment no va, o sea, hi havia avisos rojos i no, és que no plou, i mireu el que va passar. I ara està passant el mateix. I com diu Lluís, crec que hem après, o les institucions han après, que hi ha que previndre. I previndre és fer el que s'ha fet en els avisos i el que s'està fent en els avisos, per a no tindre que després recordar-se d'alguna cosa que no tenia que recordar-se.
1: Sí, perquè una vida val més que...
0: Totalment, totalment.
1: Així que... Hay que sempre fer pedagogia de la prevenció, perquè és lo millor.
0: Doncs, val, ja ho tenim això aclarit, que jo volia aclarir-ho. I avui, en el diccionari meteorològic, que això podríem dir que és diccionari meteorològic, però és més que és més un record, com un te lo recuerdo para que no se'ns oblide. Però què tenim avui el diccionari meteorològic, Lluís?
1: Sí, bueno, bien, abans de res vaig a dir un refrany que m'agrada molt.
0: Ai.
1: A veure si toca la flauta, perquè fa temps que no passa. Així que ja ho deixo. Diu que octubre tronat, hivern gelat o nevat. A veure si toca en guany.
0: Ui, que bé!
1: Perquè octubre... mira que ha començat l'octubre tronant, eh?
0: Espera, octubre tronat, hivern...
1: Hivern...
0: Nevat.
1: O gelat.
0: Oh, mira, que bo. Pues, tant de bo, eh? Bueno, hem començat tronant, l'octubre. A veure si continua així, no. Molt bé, ja tenim el refrany. Anem al diccionari. De què parles avui? Què ens expliques avui?
1: Avui anem a parlar d'algo que és molt de la Mediterrània, és molt nostre, ja el cantava Serrat. Estem parlant dels amaneixers i dels capvespres de vermells, rojos.
0: Oh.
1: Que quan estem, per exemple, en un lloc i vegem, parem. I ara que tenim més camaretes en els mòbils, bueno, fem fotos i pululem molt per les xarxes socials. I això és preciós. Per què? Perquè tenim cor, perquè tenim visió, tenim estima, i ens agrada el que tenim al nostre voltant, i no hi ha que perdre-ho. I, a més, aquí hi ha moltes circumstàncies que és física, atmosfèrica, que anem a comentar-lo.
0: Val, perfecte.
1: Perquè, com... el que te comentava, Iana, albes i capvespres a les nostres terres, a la Mediterrània, que semblen trets d'una pel·lícula. El cel es tiny de roig, taronja, sí, de rosa, i també violat, de violeta.
0: Sí.
1: I durant, això sí, durant molt poc, són uns minuts, i a vegades sembla que s'està cremant l'horitzó, i és una passada. Bueno, en moltes zones nostres reben noms populars com candilazos, i encara que puguen semblar un capritxo de la naturalesa, darrere d'aixòs colors hi ha una explicació científica.
0: Uh-huh.
1: Però que, per què el cel torna roig precisament quan ix o quan es posa el sol? Molt fàcil. La resposta està en que tenim damunt del cap tot el temps l'atmosfera, que és on es reprodueix tot. Bueno, aquesta atmosfera, la llum del sol, sembla blanca, no? Però en realitat està formada per tots els colors de l'aire i de l'arc de Sant Martí, que és aixina. Quan eixa llum entra a l'atmosfera terrestre, xoca amb molècules d'aire i es dispersa. Així apareix una xicoteta curiositat. No tots els colors es dispersen de la mateixa manera. I és aixina. Els colors blau i violeta tenen longituds d'ona més curtes i es dispersen molt més. I els colors roixos i taronges són diferents. Per això, durant el dia, quan mirem cap amunt, veiem principalment el blau, que és la dispersió de ray light, que ha sigut dispersat per tota l'atmosfera, que és aixina durant el dia. Però a l'alba i al capvespre ocorreix una cosa completament diferent. Imaginem que el sol està just damunt de nosaltres, la seva llum ha de travessar relativament poca atmosfera per arribar a nosaltres, als nostres ulls. Per això se veu el blau. Ara imaginem el sol molt a prop de l'horitzó, a l'alba o al capvespre, quan acaba o quan comença el dia.
0: Sí.
1: La situació canvia per complet. La llum solar ha de recórrer un camí molt més llarg i anar a través de l'atmosfera i quasi com si haguera de travessar una enorme capa d'aire abans d'arribar fins a nosaltres. Durant aquest llarg recorregut, gran part dels colors blavosos es dispersen cap a altres direccions. I que aconsegueixen arribar més directe fins a nosaltres, els ulls, esos roixos, esos taronges, esos grocs, i sembles, mirant una llanterna a través d'un llarg passadís ple de pols. Com més llarg siga el recorregut, més partícules trobarà la llum pel camí i més canviarà el seu aspecte, que és aixina. Però així ve l'interessant. No totes les albes ni tots els capvespres produeixen un candilazo.
0: Correcte.
1: Perquè hi és molt normal, no?
0: Uh-huh.
1: Però per què? Molt fàcil. Perquè, a més, de l'aire necessitem que hi hagi algo més. Necessitem partícules. Pols, aerosols, xicotetes partícules presents de la contaminació, fum, pols saharià i núvols. Molt important, núvols. Al Mediterrani tenim condicions molt interessants. Tenim a prop el Sahara i ja sabem que quantes voltes no estem parlant de calitxa, no?
0: Clar.
1: A tot això, tenim una mar molt càlida, molta humitat, i la humitat també fa que canvi el color del cel. I en situacions, el transport de pols del nord d'Àfrica es deixen situacions, la veritat, que molt boniques. No recordem el Krakatua, el famós quadre d'este noruec, del Crit,
0: Se
1: veu darrere.
0: Sí,
1: de Manx, correcte. Exactament, veu darrere tot el candilàs, però és això del Krakatua, d'aquest hivern sense...
0: Hòstia, que bo.
1: Sense fred que van tindre, i que va... que molt de fred, perquè no entrava el sol.
0: Mm.
1: I se veien uns candilassos brutals en tot el món. Per això, després de la arribada del pol saharià, per exemple, podem trobar-nos coses vermelles, ataronjades, groguenques... Encara que hi ha una idea molt important. El cel molt roig no significa necessàriament que hi hagi pols saharià. També pot intervindre la humitat, els núvols alts, la quantitat de tipus i partícules que es presenta a l'atmosfera. De tot. Així que hi ha que també diferenciar o fer un filtre. I els núvols són un dels grans ingredients de l'espectacle. Els millors són els capvespres núvols, hem de dir. I el sol proporciona llum, aire, i es dona una situació que tinguem una meravellosa atmosfera i tinguen els colors que tenen i siga tan romàntica, perquè és aixina. Per això podem contemplar dos albes des del mateix lloc i que una siga en groc durant i l'altra siga completament roja. Així hi ha moltes coses, perquè és aixina l'atmosfera. La pròxima vegada que vegem el Mediterrani encès a l'alba o al capvespre, podem pensar que no estem simplement veient un cel roig. Estem veient la llum del sol travessant quilòmetres d'atmosfera, interactuant amb molècules, partícules, núvols i arribant finalment als nostres ulls. Per això, un bon candilazo necessita un poc de tot: sol, baix, una atmosfera adequada i moltes vegades núvols en llocs precis. I així, la màgia està ahí. N'hi ha prou que un núvol estiga uns quilòmetres més amunt, uns minuts abans o uns minuts després, perquè el cel canvia completament. Per això, quan veges un capvespre i el vegas aixina, para, perquè se'n va molt ràpid. És que són esos minuts. La física està convertint el cel en un autèntic espectacle de colors. No t'ho perdis.
0: Quina meravella, eh? Fixa't que estava escoltant l'explicació, i que és una explicació que m'agrada molt perquè és científica, però també té la seva part emocional, no? La seva part també nostàlgica. I jo m'estava recordant que des de xicotet, jo, quan, sobretot al capvespre, jo he escoltat tota la vida, almenys en el meu entorn, que deien quan el cel estava taronja, al capvespre, era sempre dient: ui, demà farà vent. I clar, jo m'he quedat...
1: A més, hi ha un refren que diu: cel rogent, pluja o vent.
0: Veus? Però clar. Però tu has fet l'explicació correcta, saps? No, demà farà vent, no, si això passa per alguna cosa.
1: Perquè no passa sempre.
0: El
1: que passa és que sí que hi... Però sí que hi ha una probabilitat molt, sí, perquè la etnometeorologia, els nostres... El regal que ens fan en els refrans, els nostres avantpassats, aquest regal, que és una de les meravelles més grans que n'hi ha, pues ja te diuen prou, perquè ja ha passat molt.
0: Que bo. Doncs, Lluís Francesc, mira quina musiqueta sona, mira.
2: Escondido tras las cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz y...
0: Estaves parlant del Mediterrani de Serrat, i dic: ostres, Serrat, té que acabar sonant així. Esta secció d'este diccionari meteorològic, que com sempre és un goig.
1: Pèls de punta, pèls de punta.
0: Sí, senyor. Lluís Francesc, bon cap de setmana, amic. Cuida't.
1: Igualment a tots.
0: Adéu,
1: una forta
0: bon dia.
1: Adéu.
2: 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
0: En un segon arribem a l'una del migdia i ara arriba la informació nacional i internacional, l'última hora del que està passant al Congrés dels Diputats, i després, si no passa res i no es pot al món, tornarem amb la segona hora del Hoy por hoy on tinyen Vall del Baida en este divendres 2 d'octubre de 2026.

0: Yo encara no sabíeu si allí lo respondria un festival d'aquestes característiques. Clar, és la primera edició, és la primera vegada. Què és el que podeu plantejar ara que hauria resultat impossible fa 5 anys?
1: Pues fa 5 anys aquesta prova va ser la demostra, va coincidir amb la capitalitat cultural, era com aquesta aposta que hi ha també la ciutat, i a més no...
0: Joan, disculpa, és que se t'escolta fatal. Ah. És un tema de cobertura i està entretallant-se. No sé si pots manejar-te un poc o...
1: És que així...
0: Està fotut.
1: Igual també per això...
0: Uf, no tenim molt bona cobertura. Anem a intentar-ho, però, bueno, estaves dient que va coincidir que en la capital cultural i què més coses, contant.
1: Ara mateix tenim 8 espectacles. En 2 dies ni la primera edició era tan potent com aquesta. Clar. Ni estaven plantejant propostes tan grans, i en fi, que d'aquella primera edició esta, el festival ha anat creixent, com també ha crescut el públic.
0: Ara sí que t'escoltem, o no. Cristian, estàs ahí? Ara és Cristian el que falla. Buah. és un desastre avui ara mateix de cobertura. Bueno, pues continuem tu. Estàs ahí, Cristian,
2: ja? Sí, és que estan telefonant-me.
0: Val. Que deia jo, Cristian, que en quin moment vau comprovar que el MICA havia deixat de ser una activitat cultural més i ja havia començat a formar part de la identitat del poble?
2: Bueno, pues yo siempre
0: No t'escoltem bé, Cristian. No t'escoltem bé tampoc a tu. Anem a intentar reconnectar amb Cristian. Vaja, Déu, quin matí de cobertures. Quina meravella. La ràdio en directe, amigues. Tu continues ahí, no, Joan?
1: Jo estic així. I també estic mirant la cobertura. I
0: no, però...
1: Que anem bé, però...
0: Però ara se t'escolta bé. Estem parlant més de la cobertura que del MICA. I em sap mal, però bo. A veure si està ahí Cristian ja, sí?
2: Sí, que estic.
0: Ui, és que la cobertura és fatal, Cristian. No t'escoltem bé.
2: Ja tinc tot. Podeu fer la telefonada?
0: No, per telèfon està allà, Joan. Anem a intentar-ho, però continuem, Joan. Joan, el cartell reuneix 8 companyies, com estaves dient tu, amb trajectòries i llenguatges molt diferents, no? Quin és el criteri, o quin és el criteri que heu seguit per aconseguir que no pareguen 8 espectacles col·locats un darrere de l'altre?
1: El criteri que tenim és aquesta aposta per mostrar espectacles de qualitat. O sigui, són espectacles que estan girant als millors festivals internacionals i que aleshores el que volem és portar al MICA en concret aquestes 8 propostes que són difícils de trobar en molts festivals inclús del nostre país, i que totes col·locades, encara que no pega, però sí, estan molt seleccionades, molt filtrades per prendre públic i mantenir aquest nivell que es mereix el festival.
0: Anem a veure si ara podem parlar en Cristian. Te preguntava que en quin moment vau comprovar que el MICA havia deixat de ser aquesta activitat cultural més i havia començat ja a formar part d'una identitat d'un poble com Aielo.
2: Sí, pues jo parlava un poc de la meva perspectiva, no? Sí. Quan em vaig involucrar com a voluntari, i ho veus des de dins, el muntatge, nervis, parles abans amb la companyia i ja veus el resultat després, i és com que descobreixes un món nou, ple de sorpreses, ple d'energia, ple de... Vull dir, és que és una cosa molt, molt xula, la veritat, que no... No sabia, jo per lo menos no havia trobat mai, no, en un espectacle, i és molt brutal, no? Perquè cada companyia d'estes és que és una història, és un món, és una experiència, i van a sorprendre't sí o sí.
0: Joan, com es construeix el recorregut del públic durant el cap de setmana? Vull dir, què és el que determineu primer, l'espectacle, l'espai del poble on funcionarà, o el moment en què ha d'aparèixer? Joan? Joan se n'ha anat, directament. Bé, doncs continuem tu, Cristian. Quin desastre de telèfono, el telèfono teringüí, Déu senyor. Que mira, pues, va un poquet també la pregunta un poc en relació als carrers, perquè clar, convertir els carrers en escenaris també altera durant unes hores la vida quotidiana del poble. Com heu treballat amb el veïnat perquè no siga únicament espectador, sinó part del festival?
2: Bueno, al final allá lo es

0: És un poble viu en el que respecten els espectacles de carrer. De fet, intentem que sempre els espectacles siguin al carrer perquè volem fer els carrers vius, els carrers plens d'energia. I bueno, ja tenim tots els espais ben engalanats i preparats. La gent jo crec que també ho tolera, ho respecta. De fet, que una persona puga veure el seu espectacle i si espectacle des de la finestra del seu balcó també és una joia, no? I res, si tot va bé i no ens plou,
1: Clar.
0: continuarem al carrer.
1: En principi, no, continua tot com estava, veritat, Cristian? Perquè, clar, estem molt pendents dels avisos, ara ha tornat a ser un aviso groc...
0: Si val, continua 100% segur.
1: Val.
0: Ara bé, no sabem si en espais interiors o en espais al carrer. Mm-hmm. És el que encara estem esperant, sobretot el mateix dia, a última hora, és quan decidirem abans del muntatge, si ho farem dins o fora.
1: Mm-hmm.
0: Perquè, com ja vau veure ahir, aquestes tempestes són un poc estranyes, no?
1: Que no saps quan arriba i de repente arriba i descarrega i se'n va i pareix que torna tot a la normalitat i no és aixina, però bo, estarem molt pendents, nosaltres també. Hi ha una cosa que també m'agradaria destacar, perquè clar, tots els espectacles són gratuïts.
0: Sí.
1: Clar, què costa realment oferir al carrer una programació d'aquest nivell i per què considereu des de l'Ajuntament que val la pena assumir aquest esforç?
0: Bueno, al final també s'ha de dir, no?, que tot això pues, també està cofinanciat per el SARC, per Diputació, per la Federació de, bueno, per Escalante, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Vull dir, tenim ahí tot un recull, no?, de subvencions de cultura que intentem involucrar-les, moltes d'elles, en este festival. Hi ha també part del poble, no? Part de fons municipal, però això, intentem que siga gratuït, més que res també perquè el que estem fent és això, no? com jo, no? Jo vaig anar el primer dia, jo no sabia on anava, m'ho vaig trobar i és uau, que xulo està això, no? Que guai.
1: Clar.
0: O sigui, és una cosa que a lo millor no aniries de per si a lo millor es pagant o tal, i t'ho trobes i el pega un
1: esclafit.
0: Sí, sí. Uau,
1: sí,
0: això està molt xulo. De fet, jo t'ho dic, primer vaig conèixer el Mika i ara me'n vaig al MIM de Sueca, vull dir-te.
1: Clar.
0: Perquè estos espectacles, la veritat, que són molt increïbles.
1: Has dit també que vas estar com a voluntari dins de l'organització.
0: Sí.
1: Clar, el voluntari cultural torna a participar en aquesta organització. Quines responsabilitats assumeixen els voluntaris durant el festival?
0: Bueno, pues en primer lloc, quedem molt més prompte de quan és quan comença el primer espectacle, comencem a muntar cadires, a muntar si posem gespa artificial, ajudar les companyies al que necessiten, els duguem de menjar, de beure, els recomanem llocs si han d'anar a dinar o tal, manegem a la gent d'un lloc a un altre, els orientem, posem cadires, llevem cadires... Estem ahí per al que fa sa falta, sí.
1: Cristian, el Mica trau cada vegada més gent de fora d'Aielo, això jo crec que és sí. Obvi. Teniu alguna manera de mesurar què és el que deixa el festival al municipi més enllà de l'ambient que es veu als carrers?
0: Pues sincerament no el tenim, no tenim...
1: Però sí que teniu la sensació, la percepció, ixa, no?
0: No, la sensació, tampoc és sensació, és simplement tu quan veus les cadires i la gent que està plantada, clar, som un poble relativament xocotent, menut, 4.500 habitants, saps qui és del poble i qui no. Aleshores, tu quan veus i les caretes, identifiques en seguida. I quan sobretot es plenen les places i veus que no cap ni una persona més i veus i dius, uah, n'hi ha molta gent que no sé qui és, evidentment. Hi ha molta, molta gent que ve de fora per veure este espectacle.
1: Doncs me quedo un minut i hem recuperat a Joan, a veure si podem... És que vull que siga l'últim, que siga el director artístic, el que convide, però l'alcalde sempre convida, però és com molt institucional. Joan, estàs ahí, veritat?
2: A veure si no falla.
1: Vull que, per acabar, convides tu a la gent que està escoltant a que acudisca a Hielo de Malferit este cap de setmana, este dissabte, este diumenge, per a disfrutar i gaudir d'este mica. És el teu moment.
2: Sí, pues és així. Nosaltres des d'ací convidem a totes i tots que vinguin al festival dissabte, diumenge, 8 propostes per a tots els públics, totes les edats, tots els gustos, a tots els sorprendrà per igual, i és molt important que estiguen molt atents a les xarxes socials, perquè ja sabeu que el temps està rebolicat, i nosaltres tenim el plan B pensat per a cada representació. Jo comunicarem ràpidament unes hores abans a les xarxes per dir-vos, no es fa al carrer, però podeu entrar a l'auditori, podeu entrar a qualsevol altre espai. O sigui, en principi els animem a això, que estiguen molt atents i que els esperem al Mica.
1: Les xarxes és Mica Festival, veritat?
2: Sí, Mica Festival.
1: Val, Mica Festival. Doncs ja tenim tota la informació, tant de bo que no ploga i que es puguen fer les coses com tenen que fer-se, però toca gaudir d'este Mica este cap de setmana. Cristian Verdú, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada molt forta.
0: A vosaltres, un abraç.
1: Adeu, adeu, bon dia. Joan Santacreu, gràcies, i que vagi molt bé el cap de setmana.
2: Vinga, igualment, moltes gràcies.
1: Adeu, bon dia. Adeu. No res, en dos minutets continuem parlant de cultura. Per què? Perquè arriba l'escoleta de música amb el bo de Ibal Lein.
3: En la SER. Hoy por hoy on tiñem baida al baida.
4: Ayer te vi. ¿A dónde ibas con tanta prisa?
5: Pues no sé si contarte a dónde iba.
4: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame, ¿a dónde ibas?
5: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
4: Cocinafácil.es. Ya está, ya sé dónde tengo la tienda más cercana.
6: Si piensas en tu hogar, piensa en Cocina Fácil.
7: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
8: Jefe, ¿un nomikai?
9: ¿Un nomiké?
8: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
10: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular crema Ed Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro crema Ed! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
3: Hoy por hoy, un tiñén baida al baida. Miguel Coy.

0: Frontem, recta final del programa de avui. En este 2 d'octubre de 2026 arriba el moment, com cada divendres, de la nostra escola de música. Ivan Lane, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Deixa de fer sorollets.
1: Ja, perdó.
0: Deixa de fer sorollets, home.
1: Tenia que haver tant de rato que estàs així esperant, eh? és que estic per acabar.
0: No s'ha sentit. Bueno, sí, s'ha sentit. Que benvingut de nou a mi, com estàs?
1: Molt bé.
0: Ha vingut a la ràdio quan ha entrat per la porta, diu, home, molt bé, ara que fa frescoreta i que...
1: A mi m'agrada l'estiu, però és que enguany, tio.
0: Sí, jo preferís que està... Això o un poquet més de fred, encara.
1: Sí? A mi m'agrada molt l'estiu, però enguany tinc que reconèixer que ja estaria, no? Tirri, eh? Ja fa rato que estaria.
0: Ojo, cuidado, no cantemos victoria.
1: No, si no se sap mai
0: què
1: pot passar.
0: Ojo, cuidado. Bueno, anem a per l'escola de música en esta edició, la primera del mes d'octubre, que és el que has preparat.
1: Mira, avui és el Dia Internacional de la No Violència. Ojo, molt que celebrar, perquè, vamos, no pareix.
0: No pareix, no.
1: I també és el dia del somriure, que també està la cosa un poc lletja, però bueno, bé. Dos coses molt positives, no?, que seria meravellós que estiguessin presents a la vida d'un sempre, no?
0: Sí.
1: No violència i somriure, ojalà.
0: Ojalà, tant de bo.
1: Que com anem a fer això que empastem la música? Que és de lo que parlem així? Pues mira, analitzant algunes cançons que he triat, val? Els primers programes que vam fer ara fa quasi un any van parlar del tema de les emocions, el segon o tercer programa van parlar del tema de les emocions.
0: Correcte, sí.
1: Però un poc en general, no? Avui anem a fer-ho cançó per cançó, vale? De les que he triat.
0: Vale.
1: Si que si vols ja, sin más dilación, no? Anem amb la primera.
0: Vinga.
1: Que si pensa en la no violència, a mi és la primera que em ve al cap.

0: doncs té raó. És una de les primeres cançons que pot vindre al cap, si penses en això. Que bo.
1: És una meravella, eh?
0: Sí, sí.
1: Veia ahir cantant ahir en el llit, Johnny Yoko, eh? Aquesta imatge tan clàssica i tan mítica, no? És de veres, eh?
0: Sí, sí.
1: El seu viatge de nubis, tio. El viatge de noces,
0: bueno, és que... La vida d'estos dos, clar, era aixina.
1: No sé, bueno, jo... La gent se'n va amb tot incluïdo allà. Com a mínim a Canàries, te pots anar també, jo que sé,
0: home,
1: a República Dominicana.
0: Això però... és el que més es consumia en la meva època.
1: Clar, tot incluïdo a Canàries, la pulsereta, no? A no fer res.
0: Sí,
1: bueno, sí,
0: sí,
1: a fer coses.
0: A fer coses.
1: Ja m'entens.
0: Coses de... Coses.
1: Exacte,
0: ja està.
1: Coses de noces, de nits de noces.
0: Sí, senyor.
1: I res, estos pues, van dir, pues agarrem la guitarra per seguir a la nostra llau i juntem allà a la premsa i cantem cançonetes, no? Pues res, tot fa falta, tio, ja està. Bueno, tècnica musical supersenzilla per a fer aquesta cançó un himne per la pau, no?
0: Sí, serà senzilla, tio, però quina facilitat tenia este home per a crear himnes.
1: Això ho tenia, vamos, li venia de sèrie.
0: Sí, és brutal, tio.
1: Per una banda, la repetició, que és molt important, no? Avui you're saying is give peace a chance, ho diu, pues, mig milió de vegades, no?
0: Sí.
1: I, bueno, tu que has estat en Radio Fórmula, en emissores de Radio Fórmula, em corregiràs si no ho dic bé, però, vamos, entra a base de repetició tot.
0: Jo vaig tindre un capo molt capo, que una de les coses que més deia és en la repetició està l'èxito.
1: Claro, és que és així, o sea...
0: Sí, no.
1: És un poc així, la cançó té que tindre algo, per supost,
0: sí,
1: per descomptat,
0: sí.
1: Però, bueno... Un limón y medio limón, ya está. No falta que digas res més,
0: no? Per favor.
1: Que afegisca res
0: més. Per favor, recordes bloquejat, gràcies.
1: No, res, el ostinato, no? Que no és més que repetir estrofes amb la mateixa melodia, per tal de que les... se te quede gravat, sense prestar atenció que se te quede gravat. Estructura fàcil, melodia, tornada, res més. Ni pont, ni solo, ni res raro.
0: Ni res.
1: Melodia i tornada. En aquestes dues coses fas l'èxit ahí perfecte.
0: Sí, sí.
1: I després participació del públic, que també, pues bueno, és fàcil d'aconseguir, al ser tan fàcil, no? La gent pues fa que s'agrava en seguida
0: fàcil,
1: i això li dona aquest punt que té, pues, que té este estribillo, no? Aquesta tornada, que, pues, bueno, que s'apegui i que pegui d'aquesta manera. I damunt no és necessari saber cantar bé per entonar i que sona bé este tema. No cal saber cantar.
0: Crec que no hem dit el nom de la cançó, eh?
1: Ah, no l'hem dit, de cert.
0: No, crec que no. Pues però clar, com és tan coneguda...
1: Ja ho guardo la perfecta.
0: Sí, sí.
1: Give Peace a Chance de John Lennon.
0: Ahí está.
1: D'aquí si no, clar.
0: Sí, quina manera més xula de començar aquesta secció
1: avui
0: i dedicada... Bueno, dic, sí, al dia del somriure, a la no violència, etc. Vinga, què més coses?
1: Mentre estic fent aquesta secció, tenim que estar pensant que ahí fora no està passant res.
0: Sí.
1: Ja està.
0: És complicat, però sí.
1: Sí, és molt difícil, és molt difícil.
0: Podem fer-ho.
1: Vam intentar-ho.
0: Jo porto molts anys fent-ho, eh?
1: Sí.
0: De veres,
1: eh? Sí, és que ja dona un poc de cosa. Bueno, va, passem al segon tema d'avui, a veure.
0: Vinga, va, escoltem, va.

0: veritat, no? Quina relaxació de
1: repente. Guai està, eh?
0: Sí, eh?
2: Ostres.
0: Cançó de dia de pluja, també t'ho dic, eh?
1: Sí, sí, cert, cert.
0: És cançó de dia de pluja, tio.
1: És cert.
0: Que bo.
1: I això que té una tornada
0: sí, sí.
1: alegre, no?
0: Sí, sí, però...
1: Però sí, cert. Sona Get Together, de Youngbloods.
0: Uh-huh.
1: Este tema és molt senzill, també, i molt bonic.
0: Sí.
1: Té una melodia dolceta, no? Això que estem escoltant, i acords que fan sentir un poc de tensió durant la melodia, que ve ara, te dic quin és. Bueno, o si vulguis tu. Este, que se'n deixa ahí un poc com obert, no? Com... Que vegada, saps?
0: Que eres, tio. Veus? Això m'agrada molt.
1: Clar, tio. Sí, sí.
0: Com fas això?
1: Però ve la tornada i es fica a fer els acords majors i es converteix harmònicament en bon rotllo total.
0: Ahí està.
1: A més, és que saben escriure, que d'això te dones compte a la base d'escoltar música, no?
0: Sí.
1: Quan creen tensió, quan creen aquestes coses, perquè està, normalment no està parlant d'algo, bueno, normalment,
0: sí.
1: Ho dic sempre, com definit, no? Com que... Uno més uno és dos.
0: Una cosa concreta.
1: Sí que era un poc filosòfic, okay, okay. La cosa en tensió.
0: És més abstract, no?
1: Exacte, com un poc més abstracte tot, sí, sí. I després quan ve la tornada sí que ja és... Pues, en esta, per exemple, en este cas, és una mostra prou
0: clara,
1: específica,
0: sí.
1: La soy, però clara, que la lletra és prou filosòfica i diu, parla de somos más que la luz del sol por un momento, el miedo es la muerte y el amor no es más que una canción, y coses així, no?
0: Uy, mare.
1: Però ve la tornada i diu, sí. Vamos, gente, ahora, sonríe tu hermano, todos se juntan, tratad de amarnos unos a otros ahora mismo. ¿M'entens?
0: Ah, pues...
1: És un poc ahí...
0: Sí, un poc místic, no, també?
1: Exacte, un poc místic.
0: Amor libre, clar que sí.
1: Exacte, en resum això, deixeu de fer el pardal i estimeu-vos, tio, que el test passa volant i aquí
0: exacte.
1: Està passant de tot, tio.
0: Deixeu de fer el pardal, m'agrada
1: molt. Passa el cotxe.
0: Sí, senyor.
1: Vinga, va.
0: A veure.
1: I ara anem a fer una cosa, si el pareix bé.
0: A veure,
1: ara
0: què vols fer?
1: A veure com és. Anem a fer un experiment amb els oients.
0: Un experiment amb els oients?
1: Un experiment.
0: I com és l'experiment?
1: No és perillós.
0: Vale.
1: Has
0: segur,
1: de,
0: eh?
1: Has de posar... No, segur.
0: Val.
1: Has de posar això que... A prou de volumen, si pot ser.
0: Val.
1: Que anem a escoltar.
0: Li dóna?
1: Tira-li.
0: Hòstia, tio.
1: Què te pareix? Tranquils, que la ràdio funciona bé, eh? Aquesta música i aquesta tan radical és per a demostrar que la música també pot representar violència sense gastar ni una sola paraula. No ho dic per la cançó a mi m'encanta, realment. Però és cert que a nivell cerebral, no? O sea,
0: podem fer una altra vegada?
1: Claro, claro que sí.
0: No, no deixaré tants segons, eh? Però, clar, és que de repente arribes a... I ara està allà.
1: Clar, wow. No és quan arriba jo, és quan arriba això.
0: Quan arriba
1: és quan
0: això.
1: Arriba el tall, quan dius...
0: Quan és...
1: Ostres, a mi saps quan em passa, sobretot?
0: Quan?
1: A tu també el passarà i a tot el món. Estàs en un bar fent un cafè i de repente algú para de moldre el cafè, la cafetera, i dius...
0: Oh, correcto.
1: Ostres, que descans, sí, tio. I no m'havia donat compte.
0: És de veres, tio.
1: Que m'estava taladrant el cervell.
0: Clar, és que està ahí dins i al final no et dones compte. Quan para...
1: Quan para dius, tio, quina pau.
0: Sí, sí. O en algun motor, quan estàs en casa, potser tens la finestra oberta i hi ha un
1: acondicionat...
0: Que de repente paris, ui...
1: Que bo,
0: mira, per favor, això...
1: Te dona pau, realment.
0: Sí, sí, dona molta pau. Que bé,
1: bueno, mira, una curiositat més. I, ojo, he gastat este tema de Sepultura,
0: sí,
1: que he posat Arise de Sepultura,
0: val.
1: Que és prou canyera, no?, per poder exagerar el canvi.
0: Ja,
1: que no és precis que sigui un tema metalero. Jo l'he posat perquè és que m'agrada molt i em du molts bons records, este tema.
0: Val.
1: Però, bueno, lo ideal seria haver-ho fet amb una música que tinguera pues, dissonàncies, cromatismes, síncops, síncopes, accents desplaçats, dinàmica forta, timbres aspres, no? O sea, sons, violins, aixina que sonen un poc mal...
0: T'anava a dir, m'agradaria que anés explicant punt, sí, per punt, perquè cromatismes, síncopes, síncopes és... que me dona a mi quan me parlen del sou i tot això.
1: Bueno, pues estem parlant de coses que no sonen con toc o perdido d'alguna manera,
0: val.
1: No? Que no estan alineades harmònicament.
0: Val, que no és... Val, que no
1: és com tu has sentit una orquestra final, quan te coses...
0: Cada
1: u va la seva
0: bola. És un poc així.
1: Pues és un poc això, però fort. O sea, val, tocant a lo bestia. Per marejar-te, vaja.
0: Val, perfecte, perfecte.
1: Entens un munt de coses que poden donar-se, no? I que d'aquesta manera és com es construir la tensió, musicalment parlant, quan una orquestra puja... Quan puja... Amb control, és una melodia molt bonica, com puja i te dona el
0: però
1: pas.
0: Si però quan puja
1: amb descontrol i cadascú fa el que vol, te crea una tensió que dius, ostres, si va passar alguna cosa, no?
0: Sí, que guai, tio.
1: Però que és de terror, passa moltíssim,
0: sí,
1: no, les dissonàncies.
0: Sí, senyor.
1: El famós tritono, en les pel·lis de por, es gasta barbaritats.
0: Que bé, tio.
1: I ara sí, vos passem de la no violència al somriure, que també és el dia, que ja ho han dit.
0: Bueno...

0: and respect.
1: Yeah. Ojo, ojo que indique era el dios sonríe, no de los rises.
0: Bueno.
1: Que sabes que cuando escoltas a este tío, depende de lo que el fumares, igual era más rises que sonríes.
0: Era más rises, sí. Bueno, a mí me han contado.
1: Tengo un amigo.
0: Le quedaba la sonrisa permanent sempre que provava aquestes coses.
1: Era el mateix que el dia que guardades la jaqueta de vaquera, no? I t'ho pillava ta mare o ton pare i era del teu amic, ho tenies guardat.
0: No, és que és el meu amic, sempre. Jo no.
1: I aquest amic tenia un gos que es menjava els deures, també. És el mateix.
0: El mateix amic, sí senyor.
1: El mateix.
0: I que complia anys 4 voltes a l'any.
1: 4 vegades, exacte, efectivament.
0: Què estem escoltant, va?
1: Estem escoltant el gran Bob Marley i Three Little Birds, que és el tema és tan xulo que estem escoltant. Mm. Està guapíssim, té un groove, m'encanta.
0: Sí.
1: L'escoltes, tio, i camines. Sense menjar-te la cadira estàs...
0: És que vas flotant.
1: Vas fent quilòmetres,
0: és que,
1: tio.
0: És que flotes, tio, en esta cançó és com...
1: És molt xula. I aquesta guitarreta allà contra... Ja vam parlar del reggae en el seu moment... que mantindrà així unes paraules d'Esteve, d'Auxili també i tot.
0: Sí, senyor.
1: Superagraït. I, bueno, ja saben que això és bon rotllo a tope i això sí que el fa somriure, tio. És una meravella. A mi m'encanta. Si vols, per a no soltar el somriure de cara al final del programa d'avui,
0: porto
1: una cançó que a mi em dona un bon rotllo, que flipes.
0: Sí.
1: Quan l'escoltes dibuixa sempre un somriure en la meva cara, però a més de veres, eh?
0: A veure.
1: Per uns minuts aconseguis no pensar en res negatiu.

0: de artista y de cançó.
1: Dona una alegria de viure, tio, esta melodia m'encanta,
0: Que bé, que bé.
1: Guai, el tio té una veu, m'encanta.
0: Michael Bublé, tio, a mi sempre m'ha agradat. O sea, jo crec que són esos artistes. És de veres que ell va decidir parar per un tema personal, fa molts anys, però dic, no ha tingut tot el recorregut que es mereix.
1: No, de veres, a mi m'encanta.
0: També tio. Perquè va decidir parar, Però és un tio que és que té una veu espectacular.
1: Superbonica, té super, un color de veu preciós.
0: Un color
1: preciós,
0: de veu que és brutal. Pareix, des de fora, molt bon tio. I fa cançons... Esta no és l'única, té més cançons que dona un gust d'escoltar i te donen ganes de riure.
1: I és perquè esta és que em flipa, però vamos, té un fum,
0: Que bo, tio.
1: Té molt que veure també conforme està instrumentada, no? El piano este que porta ese rollo és xulíssim.
0: El piano... Cal, com canvia això, eh?
1: És que això, les cançons que tenen este rollo, totes són molt... No sé si recordes ara Mario de Meclan.
0: Sí.
1: És molt pareguda.
0: Sí.
1: I tenen ese rollet. El dona bon rollo. És un tipus de ritme que tenen. És un Penny Lane en tota regla.
0: Ai, cuidao, Michael. Que estàs igual Lane, eh?
1: El que és que el piano també és... Ojo.
0: Per què serà?
1: Molta escola han fet els Beatles.
0: Michael Bublé, sí senyor.
1: Haven't Met You Yet, es diu. Per si algú la vol buscar o la vol escoltar, que, vamos, totalment recomanable. I si vols, he pensat que podien despedir-nos ja en la que diuen que és la cançó més alegre del món.
0: Ah, sí?
1: Jo no pensé el mateix, encara que m'encanta este tema, m'encanta. I m'encanta este grup, però per a mi no és la més cançó més feliç del món. Però vaja, que està molt xula.
0: L'escoltem?
1: Està molt xula, l'escoltem, si vols.

0: Esta es Dio, que está considerada la sí. cançó més alegre del món.
1: Més alegre del món, per això. Sí,
0: no ho sabia.
1: És molt divertida, saps?
0: És molt divertida, però jo tampoc la considero com la més... No em vindria al cap esta com a primera opció.
1: N'hi haurà alguna de Parxís més divertida, segur.
0: Hombre, segur, segur. On va parar? Enrique Llana. Disco chino filipino, sí senyor. Quin referent, eh?
1: Claro, tío. Això denota molt l'edat que tenim.
0: Parla per tu. Doncs la cançó més divertida del món, segons els experts, i segons nosaltres, que som més experts que ell, no. Acabem esta secció, esta escola musical amb Ivan Lane. Ivan, moltíssimes gràcies, amic.
1: Meravellós, moltíssimes gràcies.
0: I amb una sonrisa tens que dir el de sempre.
1: Ei, sigueu bons i porteu-vos bé.
0: Ahí està. Gràcies, Ivan. Tornem el dilluns.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: I a les 7:20 obrim la ventana de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
2: L'Olleria ha acollit la tercera trobada de tallers d'ocupació d'Actallo, que ha reunit unes 150 persones de municipis de la Vall d'Albaida, l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Durant la jornada s'han compartit experiències i s'han analitzat les oportunitats del mercat laboral del territori, així com els perfils professionals més demandats i les ocupacions de futur.
3: La coordinadora d'Actallo, Stephanie Canet, ha destacat especialment la necessitat de continuar formant-se i la demanda de perfils tècnics vinculats al manteniment, l'electricitat i la robòtica.
4: Ens ensenyen tot el que estan fent i poder nosaltres també assessorar-los i guiar-los en quant a diferents vies de recol·locació i ocupació que tenen, és molt xulo. Sobretot és conèixer, no? Que es coneguen entre ells, entre els diferents tallers de labora que hi ha en el territori d'Actallo, en el territori postal de la Vall d'Albaida, el Comtat d'Alcoià, Foia de Castalla, que es coneguen entre ells, que sàpiguen entre ells el que estan fent.
3: La jornada també inclòs una taula redona amb representants de la vora, testimonis d'antics alumnes i una visita a la Casa Sant Onge i al Museu del Vidre de l'Olleria.
2: I Coeval inicia la pròxima setmana el cicle formatiu 2026 Pime Familiar amb un primer taller sobre pressupost econòmic i quadre de comandament financer. Serà dimarts de 4 a 2 i mitja de la vesprada a la seu de Coeval a Ontinyent. Serà de 4 a 6 i mitja de la vesprada, disculpen.
3: La sessió oferirà eines pràctiques per planificar l'economia de les empreses i facilitar la presa de decisions. El cicle compta amb el suport de la Diputació de València.
2: Més qüestions de l'ens provincial, perquè s'ha aprovat a la Diputació de València 12 nous projectes a la Vall d'Albaida dins del Pla Obert, amb una inversió global de més de 700.000 euros. Entre les actuacions destaca la de Castelló de Rugat, amb més de 340.000 per a millores a la Pinaeta i l'Espai Jove. També es contempla la reforma de l'enllumenat del polígon Esteulares de l'Olleria, l'ampliació de nínxols al cementari de Llutxent, la renovació del mobiliari infantil al Carrascalet del Ràfol de Salem, millores a la zona del Calvari de Montaverner i actuacions en zones verdes i aparcaments de Bufali.
3: A més, Guadasequies instal·larà un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, mentre que la Mancomunitat de Serveis Socials AMAPS incorporarà una aula de competències digitals i nous equips per a les seues oficines. Amb este nou decret, la Vall d'Albaida suma ja 191 actuacions en marxa o executades amb una inversió acumulada de més de 20 milions d'euros del Pla Obert.
2: I ens anem fins a...

0: que ben pronte puguen començar les obres d'edificació.
1: I anem a l'agenda, la que està prevista al llarg d'este cap de setmana si la pluja no ho condiciona. Ja lo de Malferit acull este cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la cinquena edició del Festival Mica, dedicada al circ contemporani, el moviment i les arts al carrer.
2: El festival reunirà 8 companyies de reconegut prestigi amb espectacles de circ, dansa, teatre físic, música i imatge que ocuparan els carrers, places i espais del municipi. Tota la programació serà gratuïta i estarà dirigida a tots els públics. Joan Santacreu és director artístic del Mica.
3: Que aposta per mostrar espectacles de qualitat. O sigui, són espectacles que estan girant als millors festivals internacionals. El que volem és portar a Iaco, al Mica en concret, i aquestes 8 propostes que són difícils de trobar en molts festivals.
2: I tot això condicionat per la previsió meteorològica. Caldrà estar ben informats.
3: I nosaltres tenim el plan B pensat per a cada representació. Jo comunicarem ràpidament unes hores abans a les xarxes per dir-vos, no es fa al carrer, però podeu entrar a l'auditori, podeu entrar a qualsevol altre espai. O sigui, en principi, els animem a això, que estiguen molt atents i que els esperem al Mica.
1: També destaquem de l'agenda que Carrícola acollia el 3 i 4 d'octubre l'Ecotrobada, organitzada per l'Ajuntament i la Universitat Politècnica de València. Durant 2 dies, especialistes, investigadors i agents del territori abordaran els reptes del món rural, en qüestions com l'agricultura ecològica, la crisi ecosocial, la salut i la gestió de residus.
2: La iniciativa s'emmarca en el projecte Carrícola Més que Circular, que aposta per l'aprofitament de recursos locals, el compostatge, la reutilització de l'aigua i la recuperació del territori.
1: Un minut per als esports, perquè l'Ontinyent 1961 rep este diumenge al Villarreal C al Clariano a les 6 de la vesprada.
2: Per la seva part, la Geneta visita diumenge la Vall d'Uixó, un partit que començarà a les 5 de la vesprada.
1: Cal recordar que avui tenim doble programació a Radio Ontinyent a partir de les 3:20. A la FM podreu escoltar el nostre Ser Deportivos. Mentre cala una mitja, oferirem la sessió del Congrés sobre els decrets d'habitatge, tant del debat com la votació. A més, a través del web de Radio Ontinyent i l'app de la Cero, podeu triar quina de les dues emissions voleu seguir. Recordar-los que avui està de guàrdia d'Ontinyent la farmàcia Adèlia Jordà Requena, a la Vall d'Albaida, la farmàcia del Palomar, i que en estos moments estem en avís groc per pluges i tempestes. Com sempre diem, molta cura i cal estar informats mitjançant els canals oficials. És divendres, és 2 d'octubre. Que tinguin una molt bona jornada i també un bon cap de setmana.
4: El Láser, con Javier Liébana.
5: 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
6: Eso, de quitarle miedo a la gente, miedo a enfermar y no poder pagar.
5: El miedo es el sonido hasta ahora en el Congreso de los Diputados, donde desde hace ya 3:30 se están debatiendo los dos decretos de vivienda que el martes acordaron el PSOE y Sumar en el Consejo de Ministros, pero que a no ser que ocurra una sorpresa mayúscula, Junts va a tumbar votando no junto al Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Junts, en boca de Miriam Nogueras, ha vuelto a dejar claro en su primer turno de palabra que van a votar no.
7: Retirin el reial decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada.
5: Retiren el decreto y sigamos negociando, decía Nogueras. Pero el gobierno ha dicho que se mantiene y que no van a retirar estos dos reales decretos como les piden los independentistas. Esto pese al último intento casi desesperado de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
8: Y a ustedes, señorías de Junts, aún estamos a tiempo. Ustedes no se parecen a esta derecha y a esta extrema derecha. Ustedes no se parecen a ellos y saben que ellos quieren acabar con ustedes.
5: A esta hora seguimos esperando a la votación de estos dos reales decretos. Estamos ahora mismo con el turno de Montse Mínguez, del Partido Socialista, y antes ha expuesto este segundo real decreto, que es el de los contratos indefinidos, el ministro de Sumar, Pablo Bustindue. Todo esto está ocurriendo con una idea planeando sobre el hemiciclo, que Pedro Sánchez adelante las elecciones si finalmente los dos decretos decaen este viernes. Pero esta imagen dentro del Congreso choca directamente con esta otra fuera de la Cámara Baja, en la calle.
9: ¡Marín será la tumba del fascismo! ¡Marín será la tumba del fascismo!
5: Donde centenares de personas llevan desde que empezó este pleno extraordinario protestando. Muchas de ellas han procesionado desde la Puerta del Sol, donde continúa esa acampada casi una semana después. Es la imagen de la indignación.

0: Tomás Marín.
1: I comencem contant-los que els pròxims dies venen intensos, venen amb molta actualitat, perquè tenim partits d'allò més que interessants. Puc destacar-vos aquest enfrontament diumenge 6 de la vesprada entre l'Ontinyent 1971 i el Villarreal C, o el desplaçament de la Geneta a casa del líder, el José Mangriñán, a la Vall d'Uixó. També juguen diumenge, en aquest cas a les 5 de la vesprada. Escoltarem les prèvies, com no. I si destaca un altre enfrontament, vull recordar-los que demà tenim un gran partit al municipal de Benigànim. Benigànim Olímpic. Gran partit, eh? Demà a les 5 i quart de la vesprada al municipal. També escoltarem la prèvia de l'entrenador de José Manuel Rueda. S'enfronta l'exentrenador de l'Olímpic a l'exentrenador de l'Olleria, a Les Redondo, recorden que està en l'Olímpic, i al qual també li desitgem la major de les sorts. Com no, com no. Però bueno, aquesta cada setmana té que guanyar el Benigànim, eh? Encara que em costa un poquet dir-ho. Un poquet massa, però bueno, que guanya el Benigànim, que guanya. Bueno, anem també a contar-los un poquet què és el que tenim pel que fa a l'agenda poliesportiva. A veure, tenim l'Street Trail de Bellús. També tenim a Sofia Rodríguez disputant la primera prova de la Copa d'Espanya de ciclocross a Siero, a Astúries. L'escoltarem després, perquè ahir es va passar pel nostre programa. També vull contar-los que pel que fa a la pluja també tenim una suspensió d'un event a l'Olleria, perquè demà estava previst el Talents Hybrid Games, que han quedat ajornats per les condicions meteorològiques adverses. L'organització anunciarà pròximament la nova data. Mentre es mantinga la vista aranjo, es recomana al veïnat evitar desplaçaments innecessaris i extremar les precaucions. Recorden que estan sent uns dies en què cal estar informats mitjançant, com sempre us dic, els canals oficials. Recordar-los també que hi van jugar este pròxim diumenge a les 11 i quart al Trinquet de Bellreguard, front a Marraí, Lorja i Bossio, després de caure 20-25 front a l'equip de Castelló, encapçalat per CB i Vicent. Cap de setmana important, eh? Per a l'equip, per a la parella d'Ontinyent, Ivan i Brisca. Bueno, ara bé, vull ser-los clars en el que anem a tindre avui al nostre ser deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida. Bueno, anem a fer les prèvies, com no? Anem a passar per l'Ontinyent 1961, a Geneta, Benigànim, Olleria, Deportiu Ontinyent, Bocairent, la tercera valenciana, el Deportiu Ontinyent femení, el juvenil de l'Ontinyent 1931, la tercera divisió de futbol sala, la lliga preferent. Anem a fer un repàs de tot allò que siga notícia per als equips de la Vall d'Albaida, com pot ser, per exemple, i se debut diumenge 6 i quart de la vesprada al Fernando Rubio de l'S Ontinyent masculí a la tercera FEB. S'enfronta al Costera Sur de Múrcia. També escoltarem el seu entrenador, a Carles Bonet. Vamos, que fins a les 4 de la vesprada tenim molta actualitat i molt a contar-los. Agafem aire i ens centrem ja en les prèvies. I ens centrem en primer lloc en l'Ontinyent 1931. Molts protagonistes també, eh?
2: Estàs escuchando Radio Ontinyent Cadena Ser. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena Ser, seleccionando Radio Ontinyent. Y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent. Siempre contigo, estés donde estés.
3: El vaso y si se vacía te llamo a ti.
4: Ser deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida.
3: Que lo hice así, entonces pa' qué mentirnos. Entonces pa' qué engañar.
4: Tomás Marín.
3: Le pedí a Dios por tu labio pa' que me diera besito. Gracias a Dios por tu cuerpo.
1: Comencem per l'Ontinyent 1931, sinònim també de tercera federació, perquè tenim partits d'allò més que interessants en aquesta jornada número 5. El Soneja rep el jove espanyol de Sant Vicent demà a les 4 de la vesprada. A les 5, 3 partits. Roda Torrevieja, Acero Athletic Club Torrellano, Hércules B, el Dense B. Enfrontament de filials alacantins. Diumenge, la resta de partits. 4 de la vesprada, Llevant B, Crevillente Deportivo. 5, Vall d'Uixó, Atzeneta. 6 de la vesprada, 3 enfrontaments que tanquen la jornada. Ontinyent 1931, Villarreal C, Atlético Saguntino, Utiel i Buñol Torrenta. Recordar-los que la Vall d'Uixó és líder amb 10 punts, el Villarreal C és segon amb 9, tercer és el Dense B amb 8 i en quarta i cinquena posició tenim el Torrent i el Llevant B amb 7 punts. L'Ontinyent 1931 es troba en la setena posició amb un total de 6 punts i 6 victòries davant l'Atlético Saguntino i el Buñol, i la Geneta ocupa la posició número 15 fregant els jocs de descens amb un total de 3 punts. Els 3 punts trets pels empats davant l'Eldense B, el Torrent i l'Hércules B. I comencem parlant de l'Ontinyent 1931. Bé, el partit este diumenge, del qual esperem que la previsió meteorològica siga positiva per a que l'aficionat baixi al Clariano, com no, encara que pel que està puguent veure, doncs la pinta està de que va ploure. Que va ploure. Però bueno, va ploure poquet, eh? Va ploure poquet. Igualment, sempre informar-se mitjançant dels canals oficials. Bueno, crec que és un partit per a continuar reafirmant que el Clariano és un fortí i que esta temporada va ajudar moltíssim a l'equip de Rubén Sanz pel que fa als jocs de classificació en aquesta nova temporada de competició. Però clar està que tenim que entendre moltes qüestions en contra Cal Tindres. Que Villarreal és un dels cocos de la Lliga,

0: pel que fa a eixa tàctica i a eixe sistema de Rubén Sanz. No obstant això, vull contar-los i vull recalcar una qüestió que per a mi és vital, el recolzament de l'aficionat en el Clariano. El recolzament és vital, vital per aconseguir pues, un objectiu que tots i totes tenim en ment i tenim en compte al llarg d'esta temporada, que és el fet de tratar d'aconseguir les coses i d'estar ahí al capdavant. Perquè si estem al capdavant, jo crec que l'equip pot anar sumant ritme, sumant intensitat i també sumant moral. Perquè la moral és molt important en aquesta categoria. Ho recorde sempre, sempre. Pel que fa a l'11, no espere canvis. Pel que fa a la línia defensiva, no els espere perquè pense que el conjunt de Rubén Sanz ha estat molt positiu al llarg d'aquestes jornades en la zona de darrere, sobretot en casa, encara no ha encaixat cap gol al Clariano. Però pel que fa davant és quan arriben els dubtes, perquè estem veient moltes rotacions, per exemple, en el mig de canvi en la davantera. Per exemple, Carlos Mas va ser titular el passat cap de setmana. Juanmi Muñoz en porteria, i sí que preveiem, pensem que va tornar a esa línia de 5. Pensem. Amb Iñaki Pardo, amb David Micó i amb Pau Sánchez. També amb Truji per la banda esquerra i amb Jorge García per la banda dreta. És una línia de 5 que apassiona i que a mi m'encanta. Sobretot, i si apartat on tenim a Jorge Ruiz i a Jorge García, que per a mi són un dels jugadors vitals i claus de cara a esta temporada. Pel que fa al mig del camp, així poden començar a arribar els dubtes, però crec que no va canviar moltes coses respecte al partit davant del Buñol, perquè pensem que estarà Pulsera, que estarà Osoro, que estarà Antonio Moreno, que estarà Juanan i que estarà Carlos Mas. El bo d'Iñaki Pardo actuarà de central, però també de 6 a l'hora de treure el baló, amb el baló jugat. Esperem a Pulsera i Osoro un poc més adelantats pel que fa a la línia defensiva. Més escolats, sento un poquet més centre escorat a la banda, tindrem tant d'Antonio Moreno com a Juanan, i en la davantera, com a punta, tindrem a Carlos Mas. Sí que és de veres que en aquest cas ens entra el dubte de si anem a tindre aquesta línia de 4 defenses, si anem a tindre aquesta línia de 5, però jo abogué per la línia de 5 del conjunt ontinyentí, del conjunt de Rubén Sanz. Bueno, ja veurem què passa, Ja veurem, perquè això és un món i sempre que dic una cosa en la ràdio pareix que se fa una diferent. Però bueno, això és com tot, mai es pot acertar, faltaria més. Volem escoltar la prèvia i volem escoltar les declaracions de l'entrenador de l'Ontinyent 1931, de Rubén Sanz, perquè és un partit important, és un partit que té molts al·licients d'allò més que interessants. Tindrem a l'altra banda a Seidu Llopis, ja saben, jugador ontinyentí format i que forma part, valga la redundància, del conjunt de Villarreal, i també és un partit davant un dels cocos de la Lliga. No hi ha més. Una victòria a casa seria d'allò més que important. Escoltem la prèvia de Rubén Sanz. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? Bueno, el equipo, ya lo he dicho antes, llega con mucha confianza, pero ya estaba con mucha confianza. Creo que hicimos un buen partido y al final el ganar siempre pues, refuerza esas buenas sensaciones. Pero el equipo sigue con una buena dinámica positiva, quiere seguir compitiendo y bueno, pues afrontamos el partido de Villarreal con muchas ganas y más que salir en casa. Sí, es verdad que la semana pasada teníamos alguna baja, bueno, aparte de la de Chimo, y había varios jugadores que bueno, que venían con molestias, arrastraban molestias. Entonces, bueno, al final creo que se vio que a partir del 70 o del 80 había jugadores un poco pues eso, cansados o incluso con alguna molestia, un poco lastrados. Y nada, ya esta semana recuperamos casi al 100% a toda la plantilla. Sí es verdad que bueno, todavía tenemos a Chimo, que veremos si llega o no. Y nada, eso es. No ha cambiado nada. Después de este triunfo, el equipo sigue igual, sigue con la misma mentalidad, sigue haciendo lo mismo en todas las fases. Es verdad que adaptándose a rival y a los contextos, pero el equipo es el mismo que el del primer día. Lo que pasa es que al final seguimos siendo un equipo en construcción. Bueno, creo que nos queda mucho para ser el Ontinyent que queremos ser. Creo que al final esas relaciones entre los jugadores ya pues, cada vez son más cercanas, cada vez son mejores, tanto dentro como fuera. Y bueno, en cuanto a ese sentimiento de pertenencia al club, de idea, de identidad, creo que poquito a poco pues la vamos un poco cerrando, ¿no? Y ya te digo, el equipo está bien, el equipo está con muchas ganas. Los primeros cuatro partidos han sido...

Al llarg d'este dia m'haurà notat la veu un poc rarura, eh? És el que toca en esta època, els constipats, els canvis de temperatura... Bueno, tot el rotllo és, tota la milonga, que no és excusa, eh? No és excusa. La veueta sempre té que ser protagonista a la ràdio. Com sempre, volem donar-vos les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Ràpidament, contar-los que diumenge debuta l'S Tontinet a la tercera FEB, com us comentava abans, que diumenge també tenim partit entre l'Ontinyé 1931 el Vila-Real C, la Geneta visita la Vall d'Uixó, que demà tenim un derbi de proximitat, Benigànim Olímpic de Xàtiva, i que estarem molt pendents també a la jornada de diumenge de Sofia Rodríguez, que és una crac, i que també debuta en competició en esta Copa d'Espanya, en esta nova temporada a Siero, a Astúries. Com sempre, volem donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Que tinguin un meravellós dia.

0: fuerte.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
2: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
3: Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts. És divendres, estem a 2 d'octubre.
4: Congelar el destí que ens ha portat a tu.
3: Este divendres arranca la nova temporada de la programació estable del Teatre Avenida de Bocairent amb el concert d'Andreu Valor.
5: Hola, què tal? Soc Andreu Valor i faig aquest àudio per a convidar-vos per un concert molt especial que farem aquesta vespre de nit al Teatre Avenida de Bocairent a les 7:30 de la vesprada. Serà molt especial perquè fa temps que no passem per Bocairent i és una localitat que sempre ha acollit molt bé els nostres projectes. És especial perquè anem a presentar el nostre 12 disc Els camins que elegim, que és un projecte que hem estrenat enguany. És especial també perquè tindrem la col·laboració de dues persones que estimem, dues persones molt especials, dos artistes que milloraran la transició d'aquest concert, com som Josu Miró, de Joe Pasch i Mario Sancho. I també serà per nosaltres molt especial perquè farem un detall molt humil però molt simbòlic per a una personeta de Bocairent que ja no està i que ens ha reconduït a poder d'alguna forma fer un concert emotiu en aquest sentit, recordar-lo i fer que al final la cultura o el que nosaltres volem arribar a portar en els concerts tinga aquest toc també de senzillesa i d'humanitat, no? És a dir, la cultura considerem que és algo més que distracció i esperem que no només el viatge que fem en aquestes noves cançons, sinó també doncs l'humanisme que intentem implementar en els concerts estigui present i faci que l'actuació sigui tan especial com l'ocasió mereix. Així que convidades i convidats esteu. Moltes gràcies pel resò i per estar a prop.
3: Gràcies a tu, Andreu. En uns minuts, a les 7:30 de la vesprada, arranca aquest concert d'Andreu Valor al Teatre Avenida de Bocairent. I fa apenes uns minuts s'ha inaugurat a la Casa de la Cultura Palau dels Barons de Santa Bàrbara d'Ontinyent l'exposició Estampes en Transició, una mostra de la col·lecció Martínez Guerricabeitia de la Universitat de València. Anem a una pausa i de seguida l'entrevista.
6: ¿Hace cuánto que no renuevas tus gafas? En Óptica Pro Ontinyent ahora tienes la excusa perfecta. Llega el plan Renueva con un 40% de descuento en lentes Pro, tanto en progresivas como en monofocales. Y descubre también las nuevas colecciones en monturas. Renueva tu mirada en Óptica Pro Ontinyent. Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.

0: A l'entrevista d'esta vesprada parlem de les festes de Sant Rafel, que aquest cap de setmana concentren bona part de la seva programació amb activitats per a tots els públics. Un programa que doncs, arranca aquesta vesprada amb dansa infantil, animació per als més menuts, la missa i el concert de la Societat Unió Musical d'Ontinyent. Dissabte arribarà la jornada més intensa amb la Crida del Barri, l'esmorzar popular, la pluja de caramels, la retreta, el tardeo i la dansa popular. I diumenge, despertar, esmorzar del llumener, l'ofrena de flors, la missa major i la processó solemne. Tot això pendent també de l'evolució de la previsió meteorològica que podria condicionar algun dels actes previstos a l'aire lliure. Per parlar de tot això està amb nosaltres Aroa Soler, presidenta de la Junta de Festes de Sant Rafel. Aroa, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Com afronteu la Junta de Festes este cap de setmana gran de Sant Rafel?
1: Pues la veritat que amb molta il·lusió de repetir aquest segon any i, bueno, i pendents del temps, la veritat, però bueno, esperant que el temps això, ens doni una tregua i que puguem fer els actes i disfrutar-los i omplir el barri de festa.
0: Uh-huh. Quins són els actes que concentren més participació i expectació?
1: Pues bueno, la pluja de caramels demà ve moltíssima gent, som crec que 21 carrosses les que eixirem demà al carrer i bueno, i ve moltíssima gent de totes les edats i després per la vesprada la retreta. La retreta també concentra moltíssima gent i esperem pues això, que vinguin de totes les edats i convidar a tota la gent del poble i de pobles veïns a que participin d'estos actes.
0: Uh-huh. Aroa, d'ací una horeta, a les 8:30 de la vesprada, tindrà lloc el concert de la Societat Unió Artística Musical d'Ontinyent, un concert que ja és una tradició, no?
1: Sí, ja portem molts anys venint la Unió a fer el concert de Sant Rafel i aquest any sí que hem fet un xicotet canvi, l'hem adelantat a les 8:30 en comptes de fer-lo a les 11 per veure si així la gent assistís més a l'acabar la missa o també per fer que no se'ls faci tan tard per als festers i les persones que l'endemà han d'estar treballant en tots els actes que hi ha.
0: Uh-huh. Demà dissabte, com deies, serà un dels dies més intensos amb eixa crida pel barri, l'esmorzar popular, la matinal infantil i, com tu nomenaves, la pluja de caramels a les 12:30. Com es viu esta part més participativa de les festes?
1: La veritat que la vivim amb molta alegria, no? Perquè és molt d'esforç el preparar tot el que hi ha darrere i ja és veritat que hi ha dies que és de cansament, d'esgotament, que dius ja no puc més, però és veritat que després quan veus el barri ple de gent de totes les edats, pues, l'alegria el torna al cos i, bueno, i és reconfortable, no? El veure que tots els esforços pues, valen la pena perquè aquests dos dies el barri estarà ple de festa.
0: A la vesprada arriba la retreta a les 6, després tardeo amb el grup Oenye i a les 11 de la nit la dansa popular. És la combinació d'activitats que permet allargar la festa durant tot el dia, no?
1: Sí, sí, és així. Enguany també el que és el tardeo també l'hem posat després de la retreta perquè els anys anteriors bueno, sempre s'havia fet el grup de música després de la dansa, però aquest any també hem intentat, això, després de la retreta, fer el grup musical, per veure si així també els més menuts poden participar, no? I gaudir d'esta festa. Així no podrem participar pues, menuts, grans i totes les persones que vulguin.
0: La meteorologia, com dèiem abans, pot ser un factor important aquest cap de setmana i ha que estar pendents, però la previsió podria afectar alguns dels actes a l'aire lliure? Esteu preparant alguna alternativa o com es prendran aquestes decisions?
1: La veritat que anirem un poquet sobre la marxa. Anirem un poquet decidint perquè sí que és veritat que la majoria d'actes són a l'aire lliure. No tenim espais grans per poder fer un plan B, perquè és veritat que són moltíssima gent i per tant pues, bueno, anirem un poquet decidint-nos sobre la marxa i mirant els mapes meteorològics a veure què fem. Esperem que no, que sí que ens deixi de fer-ho, però que anirem avisant per la comunitat que tenim de Jumeners i per les xarxes socials anirem també informant.
0: Així que tot el món que estiga pendents de les xarxes socials de la Junta de Festes de Sant Rafel, per on ho difondreu. Diumenge, anem al diumenge ja, que començareu molt pronte, a les 7:30, amb la despertar, la tradicional despertar, després l'esmorzar del llumener per agafar forces i l'ofrena de flors. Com es viu una jornada marcada per la tradició?
1: Pues bueno, després de ja una jornada més lúdica, no?, i més on el dissabte tenim la part més cívica i ja comencem, pues això, el diumenge, la part més tradicional i més religiosa, o bueno, pues més solemne, no?, molt emotiu també, perquè és veritat que els festers i les festeres i ese dia tenen una gran, pues això, una gran representació, i veure'ls a tots vestits i tots formals, pues és molt bonic també. I bueno, pues això, convidem a tots a vindre als actes també que tindran lloc el diumenge a l'ofrenda o a l'ofrena de flors a les 11:15 i a la missa major, i ja per la vesprada pues a la processó i al castell de foc d'artifici, que per a tancar les festes d'aquest any.
0: Mirant el conjunt del programa, Aroa, què diries que diferencia enguany les festes de Sant Rafael?
1: Bueno, els actes venen a ser més o menys els mateixos. Hem intentat mantindre els mateixos actes. Sí que és veritat que hem intentat canviar-los un poquet el que són hores per poder gaudir-los tots, tant adults com menuts, però bàsicament els actes són els mateixos de tots els anys, respectant sempre la tradició i bueno, no puc dir que hi hagi aixina canvis significatius.
0: Per acabar, Aroa, aprofita els micròfons de Ràdio Ontinyent i què els diries als veïns i veïnes, no sols del barri de Sant Rafel, sinó de tot Ontinyent, i si volen unir-se, com no, d'altres localitats de la comarca, per a que s'acosten este cap de setmana a gaudir de les festes de Sant Rafel.
1: Pues bueno, que Sant Rafel som un barri molt obert, on tots i totes som benvinguts i benvingudes, un barri acollidor i que, bueno, que és plena d'orgull veure-lo ple, i que tots i totes som benvinguts i benvingudes als actes i que els esperem a tots i a totes.
0: Doncs tota aquesta programació de la que hem parlat es pot trobar a les xarxes socials de les festes de Sant Rafel i, com no, ara mateixa Aroa vos estava convidant. Aroa Soler, presidenta de la Junta de Festes de Sant Rafel. A gaudir també i moltes gràcies.
1: Moltes.

0: José Luis Torro.
1: La ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la Vall.
2: En el partit d'Espanya-Croàcia de dimarts passat va haver una cosa que em va cridar l'atenció i em va agradar. Els jugadors dels dos equips van eixir al camp portant, donant la mà a xiquets i xiquetes de, que portaven les camisetes de les respectives seleccions. La selecció d'Espanya portava a xiquets que anaven en la de Croàcia. I entre elles hi havia una xiqueta que manifestava tindre algun tipus de discapacitat. Me va parecer molt oportú i m'alegre cada vegada que veig que la discapacitat no s'amaga, sinó que tractem de donar-li la major normalitat possible. Els més majors recordem que fa anys a les persones amb discapacitat se les tractava de subnormals. Ja, afortunadament, aquesta frase, aquesta paraula ja ha desaparegut del nostre vocabulari. Però encara queda molt per fer per tal d'aconseguir la plena integració de les persones amb discapacitat. Per això m'hauria agradat que el realitzador de Televisió Espanyola, en comptes de traure els rostres dels jugadors de les dues seleccions, també hauria tingut el detall de baixar un poc la càmera i haver-nos mostrat les imatges d'aixòs xiquets i xiquetes que en tota la il·lusió ixen al camp i acompanyant de jugadors que es veuen en un moment extraordinari de les seues vides, estan sent protagonistes. I, per tant, tenia que haver-se donat un poc més de protagonisme a aquests xiquets i xiquetes i haguem vist que una d'elles, com dia, tenia pues, una discapacitat. Fer front a aquesta discriminació jo crec que és un objectiu de tots. Jo me sent molt satisfet de col·laborar en el Trèvol com a president de l'Associació d'Amics del Trèvol, perquè és una entitat que treballa per fer possible la major integració sociolaboral de persones amb discapacitat així en Ontinyent i en la Vall d'Albaida.
0: Moltes gràcies a José Luis Torró per la reflexió d'aquest divendres en les veus de la Vall. És moment d'anar amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. El cap de setmana es preveu inestable per la presència d'aire fred en altura i per l'aport de la humitat del Mediterrani a les nostres terres. De moment, este divendres tenim avisos per pluges i tempestes a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. La resta del cap de setmana també es presenta inestable, així que molt de cura. L'inici del cap de setmana, el dia d'avui, es presenta marcat per pluges que poden ser persistents i puntualment tempestuoses, sobretot de cara a la vesprada. Les temperatures baixen de manera acusada i fins a valors voltant dels 25 graus. Vents bufant variables, però en la component marítima com a predominant. Tant dissabte com diumenge alternarem estones de sol amb núvols, probabilitat de pluja, que pot ser de nou persistent, i temperatures sense variacions significatives. Temps de tardor.
1: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: I se n'anem parlant dels registres de precipitació acumulats en la jornada d'ahir. Guadasséquies, 36 litres per metre quadrat. La Pobla del Duc, 32. I Montaverner, 31. També s'han superat els 25 litres a l'Olleria, Bèlgida, Aielo de Malferit i el Ràfol de Salem. A Ontinyent s'han replicat 22 litres. Entre els principals canvis, la Pobla del Duc, per la previsió meteorològica per a aquest cap de setmana, la Pobla del Duc ha ajornat una setmana la Fira Comercial i Gastronòmica en la seva 19a edició, que finalment es celebrarà els dies 9, 10 i 11 d'octubre, és a dir, el cap de setmana pròxim, el que ve. A Ontinyent s'ajorna el concert de joves previst a la plaça de la Concepció per avui i l'espectacle familiar La vida toroidal, programat diumenge al Parc Juan Carlos Ferrero, al barri del Llombo, es trasllada a la Sala Gomis. A Montaverner la fira es manté, però es trasllada a cobert, a l'espai polivalent La Granaïna. A Alfarrasí, les nits a l'ermita es faran finalment a la Casa de la Cultura. També s'han produït ajornaments d'activitats. Agullenta ha ajornat la 76 Ruta Verda a la Penya Foradada,

0: prevista per a diumenge per la situació meteorològica i la possible perillositat del recorregut després de les pluges. La nova data serà el diumenge 8 de novembre. A més, s'ha ajornat la partida de pilota valenciana prevista per a demà a Agullent a l'espera de nova data. Compromís per Agullent, per Ontinyent, Compromís per Ontinyent ha presentat les seues propostes per a les ordenances fiscals de 2027. Nico Calabuig planteja pujar l'IBI als grans propietaris amb vivendes buides i bonificar fins al 95% els habitatges que s'incorporen a programes de lloguer assequible. En la taxa de residus proposa bonificacions per a qui recicle amb un 10% per a les aportacions d'envasos i cartró i un 5% addicional per l'ús de l'ecoparc. També planteja bonificacions de l'ICIO per a rehabilitació, accessibilitat i punts de recàrrega de vehicles elèctrics i una reducció del 50% de l'IAE per a empreses amb plans de mobilitat sostenible. Nico Calabuig és el portaveu local de Compromís.
1: El que volem és que els impostos municipals siguin una ferramenta per a transformar Ontinyent i per a millorar la vida en la nostra ciutat i fer que hi hagi moltes més oportunitats per a totes i tots en la nostra ciutat. Presentarem aquestes mesures per escrit per a que siguin debatudes en el ple de l'Ajuntament.
0: Textil Hogar 2026 ha tancat amb una destacada presència de la indústria textil de la nostra comarca. 43 de les 54 empreses expositores són de la Comunitat Valenciana, prop del 80% del total, i entre elles hi ha 11 empreses de la Vall d'Albaida. La fira ha comptat també amb una important activitat internacional. La missió inversa d'Ateval ha reunit 75 compradors i prescriptors de 33 mercats amb prop d'un miler de reunions comercials amb les empreses participants. Leira Bachetarsi es la directora del área de internacionalización de Ateval.
2: Pues ahora toca hacer seguimiento de todos esos contactos, ¿no? Muchas veces, la vorágine de la feria, pues se reciben muchísimas visitas. Muchas son para un primer contacto, otras son para fidelizar a los clientes que ya tienen relación con nuestras empresas. Entonces, ahora toca hacer revisión de todos los contactos realizados.
0: Durant el certamen també s'han abordat alguns dels principals reptes del sector, com la sostenibilitat, el reciclatge, la traçabilitat i la digitalització, en un context en què les empreses busquen reforçar la seva presència als mercats internacionals.
2: Hemos puesto el listón muy alto, hemos partido de muchos más países y de muchos más compradores, y que finalmente este ha sido el resultado, contentos, por cierto, por el resultado, pero este ha sido el resultado de varios meses de trabajo.
0: Acabem amb Andreu Valor, que està ara mateix al Teatre Avenida, com dèiem al principi, al Teatre Avenida de Bocairent, amb un concert molt especial. Bona vesprada, bon cap de setmana.
3: Tens un intercanvi, ens ha ubicat així.